0: parlarás amb un amic.
1: Hola, soy Malú y les mando un besazo enorme a todos los amigos del programa Momentos de Luis Rodríguez.
0: Ens agrada escoltar-te. Momentos, un programa de confidències. A viva veu.

0: cornada en la femoral te puede quitar la vida, pero una rotura te quita la temporada, y a él le ha quitado la posibilidad de ir al Mundial. Una pena, porque Fermín, yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo, con diferencia, ¿eh?
1: Sí. El mejor español del Barcelona este año, prácticamente, sin duda.
0: Bueno, en Barcelona es muy difícil, ¿no? Porque está él, está Lamín, está Pedri, ¿verdad?
1: Pero fíjate que yo creo que Fermín...
0: Elige donde quieras. Sí. Elige donde quieras, que eso es muy bueno. Y la otra noticia del día es la marcha de Carvajal del Real Madrid. No se sabe si jugará en otro sitio, pero ya no seguirá de blanco. La rodilla dice que hasta aquí hemos llegado y hasta ahí ha llegado.
2: No está convocado o no le va a convocar.
0: No le convoca, no puede. Es el niño que acompañó a Di Stéfano para poner la primera piedra de Valdebebas.
3: Seis Champions le contemplan, el niño. Leyenda. Bueno,
0: seis Champions, no, mira, le contemplan.
2: No, y una de ellas gracias a él directamente.
0: Seis Champions, seis Mundiales de clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopa de España. A ver quién lo empata.
2: No, y la Copa de Europa, la Copa. El año pasado la selección.
0: Sí. Claro. Eso de blanco.
2: Elemental, Carvajal.
0: Claro. Pero eso hablo de blanco, de como jugador de club.
2: Pues yo lo siento, porque a mí Carvajal en el Mundial, estando en forma, me parece indudable.
0: Sí, hombre, pero ya que no va, yo lo que le deseo es si puede echar un par de años allí con el cuñado en Arabia y venir aquí un poquito. Y si me lleva a mí...
3: Con José Lu.
0: Hombre, verá tú.
3: Qué grande, José Lu Mato.
0: Que allí te paga tu... Hombre, para echar un verano saca.
2: Qué grande, José Lu.
0: Sí, señor. Y luego está Enrique Riquelme, no el jugador argentino, sino el niño prodigio de los negocios al que tanto teme Florentino. ¿Por qué le teme? Las cosas son como son. Bueno, se presentará, no sabe, dijo ayer que sí se presentará a las elecciones.
3: ¿Pero va o no
2: tiene
3: va?
2: Algo, ¿tiene
3: ¿va
2: algo o no que va? Hacer?
0: No. Vamos a ver, él lo que dice que no le han dejado tiempo para presentar algo que tenga sentido, claro, pero que se lo pensará en un par de días, porque él tiene confirmado que dispone del aval necesario, que son 187 kilos, 187 millones de aval.
4: Parece que está buscando el aval.
2: Que ni tú ni yo nos daban el aval.
0: No, lo tiene, el 15% del presupuesto. Él dice que lo tiene.
4: Pero
0: a mí me llamó, dice, tú puedes echar una mano. Digo, chicos, me ha pillado a final de mes.
2: Empezando el Rocío.
0: A final de mes, ha venido la feria, Rocío. Si me llamas en septiembre, yo te ayudo. Pero
3: lo que no tiene son los votos, metemos.
0: Claro, yo ahora no puedo. Y luego está Ancelotti, que ha dado la lista de Brasil. Y hay que decir, qué listo es Ancelotti. Ha estado jugando ahí, al final lleva a Neymar, que no iba con la selección desde el año 2023. Y Neymar tiene que ir con una selección, porque pues bueno, es que es muy bueno.
2: Yo estoy de acuerdo.
1: Entonces, se ha celebrado más eso que Vinicius, ¿eh?
0: Si te fijas, señor,
1: en la reacción de la gente cuando anunciaba el nombre de Neymar, parecía que había marcado un gol.
3: Ojo a Brasil.
0: Sí. Ojo a Brasil, sí, y Endriki también va. Los que no van son dos de sus jugadores favoritos, Militao y Rodrigo, porque está lesionado.
2: Bueno, ahora son y 49, ahora sí que llegamos a las 8, a las 7 en Canarias.
5: Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir?
6: Cuando usted quiera.
5: Qué bien, pero ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo?
6: Todo el tiempo que quiera.
5: ¿Y todas las burbujas que quiera?
6: Todas las burbujas que quiera.
5: ¿Y todo el relax que quiera?
6: Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera.
7: Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 118 millones. Millonario forever.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Faltan 10 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Continuamos con la información de su COPE más próxima.
9: Herrera en COPE.
10: La mañana.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
12: D'aquí 10 minuts, a les 8 del matí, al Palau de la Generalitat, la fotografia que tant necessitava i buscava Salvador Illa. Per cert, en un moment de fragilitat política. Gran crisi de la mobilitat aquest any, protestes de professors i metges, encariment de l'habitatge... però ja té el sí d'Esquerra Republicana pels pressupostos avalat ahir pel Consell Nacional dels Independentistes. Bon dia, sóc Sergi Tor, i el que no sabíem era que l'acord de pressupostos de Catalunya depenia de la finalització de les eleccions andaluses. Votar Andalusia amb la victòria de Moreno i la desfeta de Montero i el dia següent pacte a Catalunya. I el que tampoc sabíem era que tot depenia d'un projecte recuperat de fa 20 anys, la línia de tren orbital, que connectarà diverses ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona sense passar per la capital catalana. Un projecte de 120 quilòmetres, 40 estacions, de 3 milions de persones amb l'àrea potencial d'usuaris i que el calendari més optimista el fixa l'obertura d'aquí 15 anys, el 2041. El desplegament seria per fases. La primera entre Granollers i Terrassa, l'única que té hores d'ara el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030. Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació de Transports i professor de la UPC, explica a COPE Catalunya què li sembla aquest acord.
9: Això suposa en 15 anys doncs, que no hagin restriccions pressupostàries, que tot vagi bé, però hem de tenir present, com dèiem, que tenim unes infraestructures que són molt prioritàries i aquesta és una infraestructura que té un cost molt important. Per tant, és viable el 2040, s'ha planejat així, però el que ens diu l'experiència és que serà molt difícil complir amb aquest calendari.
12: A més del tren orbital, l'acord PSC-Esquerra també incorpora l'impuls de la hisenda catalana i un tema no menor, que la Generalitat i l'Ajuntament tindran majoria al Consorci de la Zona Franca. Anem a serveis. Després de les tempestes arriba la relativa calma. Avui pluges limitades al Pirineu, núvols al matí, especialment al litoral de Barcelona i Tarragona, i amb els pròxims dies que arribarà la calor. Hores d'ara, temperatures actuals a les capitals catalanes, Lleida i Girona 13 graus, Tarragona 16, Barcelona 17, Andorra 6 graus. Anem ja tot seguit a la trànsit, com es troba especialment l'AP7 després de l'accident a la nit entre dos camions, afortunadament sense ferits. Sembla que la cosa millora. Situació actual, Ferran Arandiga, bon dia.
13: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts recordant que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació en sentit nord a l'AP7 a Castellet i la Gornal, que fa poca estona estava la calçada tallada per l'accident d'ahir al vespre entre dos camions. Tot i que hi ha afectacions també de fins a 5,5 km en sentit nord, recordem també que hi ha un carril de circulació obert només en sentit sud. A hores d'ara també ja parlem de fortes aturades parant atenció sobretot als voltants de Barcelona. A l'AB20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, hi ha retencions com a la C31 en tot el terme de Badalona, que compliquen la circulació de tot el nus de la Trinitat, que també rep retencions per la C58 des de Sant Quirze i que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 a Barberà, a la C17 a Parets del Vallès o també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. Per la C16 també hi ha fortes retencions des de Sant Cugat en direcció Barcelona i des del Llobregat, una entrada també amb molta lentitud per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol, de la mateixa manera que des de Viladecans i al Prat, hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
14: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmología3torres.com.
12: Preocupació per l'augment de tirotejos a Catalunya. Les dades avalen la preocupació policial. L'any passat van augmentar un 30%. 93 en total, això vol dir 2 cada setmana, amb el balanç de 7 persones mortes. El passat dissabte, un home tirotejat al districte de Sants-Montjuïc. Imma Viudes, portaveu del sindicat de Mossos Safepol, admet a COPE Catalunya que a hores d'ara és més fàcil tenir un arma de foc i mostra la seva preocupació pel tràfic de drogues a Catalunya.
15: El problema és quin tipus de delinqüència estem veient, no? Que quan apareixen doncs, això, més armes, més tirotejos relacionats sobretot amb grups organitzats, sobretot vinculats a àmbits com, per exemple, el narcotràfic, entre d'altres motius, perquè ara les armes són molt més barates o molt més fàcils d'aconseguir doncs, que fa just una dècada, no?
12: I avui la vaga educativa territorialitzada serà a Maresme i al TOS Vallès, amb manifestacions a Sabadell i Granollers, a l'espera de la reunió de demà, finalment, de la taula sectorial, on s'intentarà arribar a un acord. Per cert, agents rurals també convoquen vaga la setmana que ve, 26, 27 i 28. Lluís García, delegat sindical de Comissions Obreres, diu que a partir de la pesta porcina les seves condicions laborals han empitjorat.
16: Perquè demanda un percentatge elevat cada dia de tots els agents que treballen, que han de fer desplaçaments fins a Barcelona per fer unes tasques molt específiques, i ni l'horari que tenim ni que tenim establert l'estem incomplint contínuament per donar servei amb aquestes tasques.
12: I d'altra banda, avui a la programació de COPE Catalunya parlarem d'aquest cap de setmana s'ha commemorat el Dia Internacional de la Celiaquia, amb un important avenç mèdic. Actualitat esportiva, Quique Iglesias, bon dia.
17: Bon dia. Dies curiosos a Camp Barça, tenint en compte que la notícia dolenta del cap de setmana va ser la lesió de Fermín, que no li permetrà jugar al Mundial amb Espanya. la renovació ahir de Hansi Flick fins al 2028 i tots marxaran dimecres cap a Port Aventura per gaudir amb les famílies d'aquesta supertemporada que ha acabat amb títol de Lliga i de Copa i també de Supercopa per l'equip blaugrana, que també superant tots plegats a Castelldefels per celebrar la gran temporada que han fet a Can Perico. Estan de festa fins dimecres i preparant a partir d'aquell dia el partit contra la Reial Societat de dissabte al vespre a Cornellà al Prat, i s'omplirà Montilivi a les 9 dissabte també. El Girona obligat a guanyar l'Elx per mantenir la categoria en una última jornada de la Lliga que acaba diumenge amb el partit de l'Atlètic de Madrid.
10: Herrera a COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
18: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 333.

0: InScore, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En InScore ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y InScoreCardiologia.com. Fulgaroles 12 de Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
0: Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
2: Ens aproximem a les 8 del matí. Moment d'escoltar tot el que t'interessa aquí amb l'anàlisi del dia de Carlos Herrera.

0: telèfones. Més informació a arenesmeya.com. Artesa de Segre, 693 58 18 94.
1: Estem de plec. Del 22 al 24 de maig, la plec torna als Camps Elisis. Gastronomia, molta festa i concerts gratuïts amb Topiloco Aviador, punts suspensius, els barrufets antisistema, rumba de zona, nit metalera i rebella amb l'orquestra Saturno. Reserva taula i vine a dinar, sopar o fer el tastet de caragols. Del 22 al 24 de maig, la festa és a la plec del caragol. La festa és als Camps Elisis de Lleida. Informa't a www.aplec.org.
2: Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella, Lleida, passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
1: Esparta Sport Center, la mejor oferta deportiva de Lleida. Abierto 365 días al año de 6 a 24 horas. Nutricionista, entrenador, gimnasio, cross training, zumba, pilates, ciclo indoor, todo incluido por 39,90 euros al mes. Prueba un día gratis. Esparta Sport Center Lleida.
3: Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar, solucions ecològiques, al millor preu del mercat. Telèfon 973 71 18 96 o a la web hidrocar.com.
4: Montfiscal posa a la seva disposició tot un grup de professionals, economistes, assessors fiscals, laborals, advocats, auditors i corredors d'assegurances. Montfiscal, assessorament de tota mena de temes fiscals, laborals i econòmics. Confiï la seva declaració de renda a Montfiscal Lleida, carrer Acadèmia 14, primera planta, Montfiscal Almacelles, carrer Major 76.
5: Has de fer reformes i no saps per on començar? A Renova Espai t'assessorem en reformes integrals, parquets, cuines i banys, finestres de PVC, pintura, pladur, llum, aigua i instal·lacions. Renova Espai, 45 anys d'experiència en el món de la reforma i la construcció. Vine a la nostra nova botiga a Lleida, al carrer Bisbe Ruano 24. Truca'ns al 682 87 84 60.
6: Sí o no? ¿Vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
7: Escuchas COPE.
8: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: adaptada per a fer morter, formigó i pretensat. La seva transpirabilitat la fa especial per a obres, places, sorrals d'infants, camps esportius, pistes de cavalls, conreu de tòfones. Més informació a arenesmeia.com. A Artesa de Segre, 693 58 18 94.
1: Escuchas Cope.
2: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: En nada alcanzamos las 12, las 11 en Canarias. Seguimos con las noticias.
1: Escribe Alberto Herrera.
2: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
1: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
3: COPE Lleida.
1: 97.4 FM.
4: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marisc, el teu dinar o sopar, en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya número 7. Reserves al 614 36 66 34.
5: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
6: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
7: Té problemes amb els bancs? Fraus bancaris, contractes abusius, fitxers d'amorosos? Acudos consultors, som especialistes en dret bancari, assessorament en assegurances i tot tipus d'accidents. Som més de 60 professionals per donar-li a vostè i a la seva empresa l'assessorament que necessita. Acudos consultors, a Balaguer, Viella i Lleida. Passeig de Ronda 57. Telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99. Una consulta a temps li estalviarà futurs mals de cap.
8: A Mecanocamp, tota mena de màquines i eines per al teu jardí o terrassa. Hidronetejadores i màquines de bateria Steel. Mecanocamp, primeres marques com Steel, Honda i Toro, en màquines i complements per al teu jardí. A Mecanocamp, t'aconsellem el més adient per al teu jardí. A més, t'oferim servei de taller al Parc Comercial La Creu del Batlle, carretera Saragossa, o al 973 26 28 44.
9: Toldos Toldisol, tendals de disseny a preus econòmics, confort i estil per a casa seva o el seu negoci. Toldos Toldisol, l'ombra perfecta tot l'any. 40 anys d'experiència al seu servei. Truqui'ns al 973 26 71 75, 26 71 75.
10: Tic-tac, tic-tac. El moment de passar-te un híbrid és ara. Condueix la gamma híbrida de Kia des de només 100 euros al mes. O si vols el canvi definitiu, passa't a la gamma Kia 100% elèctrica. Aprofita-ho. Fins al 29 de maig és el moment del canvi. Consulta les condicions a kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
13: Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa, reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
14: Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
13: Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973 12 80 10 i a olilescabanes.com.
15: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
16: ¿Te perdiste algo?
17: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
18: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
16: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
17: Compatible con CarPlay y Android Auto.

0: Las candidaturas. A pesar de las limitaciones, Riquelme tiene ilusión.
1: Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si damos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
0: Y anoche Santander fue una auténtica fiesta celebrando el ascenso a Primera División junto al partidazo de COPE. Su presidente Manolo Higuera se emocionaba con Juanma Castaño al recordar los años más oscuros del Racing.
2: Yo viví la época canalla, de verdad. El Racing tuvo unos gestores que realmente eran unos delincuentes. En el 2014 teníamos que poner dinero todos los meses para pagar a los jugadores, para pagar los autobuses. O sea, se habían llevado hasta los ceniceros. A mí personalmente me desgastó enormemente a nivel personal. Bueno, pues con el tiempo hemos llegado en una situación muchísimo mejor y con la posibilidad de hacer un proyecto de verdad.
0: Y en ciclismo, etapa 10 en el Giro de Italia, decisiva hoy, contrarreloj individual de 42 kilómetros con final en la ciudad de Massa.
3: Herrera en COPE con la última hora y aún queda mucho por delante.
4: Pues es la noticia del día, de la semana, del mes y no sé si del año, porque por primera vez un expresidente español es imputado por corrupción. Le hablo de Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional le investiga por 4 delitos dentro del caso Plus Ultra. Vale la pena recordar por qué se investiga el papel de del señor Rodríguez. Pilar García de la Granja.
5: Sí, porque Alberto Herrera, vivimos tantos días insólitos y con tantas cosas palmosas que no tenemos memoria, ¿no? Para recordar qué es qué. Mira, el origen de la investigación de hoy, de esas imágenes que estamos viendo con la UDEF entrando en 3 empresas en el despacho de Rodríguez Zapatero, y veremos si él no más a lo largo del día. El origen de todo está en los 53 millones de euros que el gobierno concedió en Consejo de Ministros a través de la SEPI a Plus Ultra en el año 2021. Lo hizo a través de un fondo destinado a ayudar a empresas estratégicas en la pandemia. Pero desde el principio planearon pues un montón de dudas sobre este rescate, ¿no? Primero porque el 47% del capital de la aerolínea estaba en manos de directivos venezolanos, en concreto, pues mira, 3 altos cargos relacionados con Nicolás Maduro. En segundo lugar, porque detrás de ese rescate planeaba la sombra de Zapatero como mediador con el chavismo barra madurismo. Y en tercer lugar, porque hablamos de una aerolínea en pérdidas que apenas tenía 4 aviones. El gobierno siempre defendió el rescate por legal y estratégico. Escucha a María Jesús Montero, que es al final la que puso la firma como ministra de Hacienda y responsable de la SEPI en una decisión aprobada en Consejo de Ministros, que sabes que todos son responsables, ¿verdad? Mira lo que dijo la ministra.
6: Compañía de Levante, estratégica y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al fondo de solvencia. Déjense de fantasmas, porque por si no lo saben, señoría, los fantasmas no existen.
5: Bueno, pues los fantasmas que no existen los vio también Anticorrupción, que empezó a investigar si en realidad parte de esos 53 millones de euros sirvieron para blanquear fondos de Venezuela. De hecho, hoy mismo y por orden de la Audiencia Nacional hay varios registros de la UDEF puestos en marcha. Uno de ellos es la oficina de una familia venezolana que pagó presuntas comisiones a Zapatero aquí en Madrid. Se habla también de minas de oro, te suena, ¿verdad? Sí. El expresidente tendrá que declarar como imputado el próximo 2 de junio en otro momento histórico barra insólito en este país.
4: Otra, el gobierno de las primeras veces. Y digo claro, el gobierno, porque este es un asunto que circunscribe también al gobierno de España.
5: Sí, sí.
4: Pilar, te escucho a la una.
5: A la una lo contamos todo.
4: Es la primera vez en la historia de la democracia que un expresidente del gobierno es imputado en un proceso judicial por corrupción. Es una investigación del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, del que empezará seguro a escuchar mucho a partir de ahora. Esa petición de la Fiscalía Anticorrupción, que detecta que la aerolínea Plus Ultra hizo un uso indebido del rescate de esos 53 millones de euros que le da el gobierno, sostiene que parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero ilícito procedente de Venezuela. Le ordeno la información. Ahora mismo, ¿qué está pasando? Zapatero ya ha firmado su citación del 2 de junio, lo ha hecho en su casa minutos antes de las 8 de la mañana. Se le ha informado de que está en calidad de investigado en la causa por los supuestos delitos de tráfico de influencia, les recuerdo, organización criminal, blanqueo de dinero y falsedad documental. En estos momentos, agentes de la UDEF registran el despacho de Zapatero, el que tiene en la calle Ferraz, frente a la sede del Partido Socialista, y otras tres sociedades mercantiles, entre ellas la agencia de las hijas del expresidente. Íñigo Jodra está ahora mismo siguiendo las actuaciones de la UDEF por la capital. Entiendo que moviéndote por distintos escenarios, Íñigo. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Alberto? Bueno, ahora estamos justo en la sede del PSOE, justo enfrente, que es donde se encuentra el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Vale, en la calle Ferraz, en esa calle, hombre, que es emblemática del Partido Socialista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sigue el trabajo de los agentes de la UDEF?
7: Sí, continúan entrando y saliendo. Te hago un poco la fotografía. En el lado de los pares, que es donde se encuentra la sede del PSOE, los transeúntes extrañados que miran a ver qué pasa, los que todavía no conocen la noticia. En el lado de los impares, que es donde se encuentra el despacho, estamos todos los medios de comunicación, prácticamente no se ve el final de la calle. La puerta del despacho se encuentra abierta ahora mismo porque, como te digo, entran y salen los agentes. Lo más llamativo es que a lo largo de la mañana, poco antes de las 10 de la mañana, hemos visto salir a dos agentes cargando cuatro maletines negros con los que habían entrado una hora antes. Los han cargado en un furgón y han abandonado el lugar con ellos. ¿Quiere decir eso que han encontrado pruebas? Bueno, lo veremos en un rato cuando sepamos más. Por el momento, como te digo, puertas abiertas en el despacho, los medios de comunicación aquí, alrededor de media docena de agentes escoltando la puerta y tres vehículos policiales.
4: Bueno, se lo estamos contando desde primera hora. Son varios, no solo en el despacho de Rodríguez Zapatero, son varios los registros en despachos relacionados con la causa. ¿Qué sabemos de lo que está ocurriendo en otros escenarios, Íñigo?
7: Bueno, situamos un poco en el mapa, si quieres, los tres puntos de la capital donde están actuando los agentes. Destacamos principalmente el que decías, la agencia de marketing y comunicación What the Fab, que corresponde a las hijas del propio Zapatero, situado en la calle San Germán, en el distrito de Tetuán. Y hay otros dos lugares mercantiles, de las mercantiles vinculadas a la causa, que son la empresa de inteligencia prospectiva, dedicada a la planificación tecnológica, que está situada en Paseo de la Habana, en el distrito de Chamartín, y la empresa Sobgestor, dedicada a la asesoría y gestoría jurídica, de la que todavía no conocemos la ubicación. Pero lo que es seguro, Alberto, es que en estos tres lugares se están llevando a cabo un registro muy similar al que estamos viviendo aquí a lo largo de la mañana, en este despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, como tú decías, situado en la calle Ferra 35, justo frente a la sede del Partido Socialista.
4: Íñigo, amigo, gracias.
7: A ti, un abrazo.
4: Juan Baño, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
4: A Juan le conocen perfectamente porque es el jefe de interior de COPE y el que mejor se sabe todo este asunto, el que mejor los cuenta y de la forma más detallada. De todas formas, tenemos hasta ahí 17. Como después, a partir de y media, vamos a seguir con todo esto, vamos a dar las primeras líneas de lo que está ocurriendo. Porque Íñigo nos ha contado lo que pasa afuera, pero ¿qué sabemos de lo que pasa dentro de esos registros? ¿Qué sabes tú?
8: Bueno, vamos a ver, estamos ante un tema muy delicado, evidentemente. Es la primera vez, decíamos, que se produce la investigación en torno a un presidente del gobierno, expresidente, por corrupción, y que se realizan registros en sus dependencias. Bueno, eso ya es suficiente para que el afectado estuviese detenido. No ha sido así. Se está aplicando, me dicen fuentes policiales, una máxima prudencia, evidentemente, y también probablemente es un respeto a la institución que representó durante estos años, ¿no? Pero sí, desde luego, una máxima contundencia a la hora de la ejecución del registro y de lo que se están practicando en este momento. De ahí que decía nuestro compañero que había visto unos agentes anteriormente. Bueno, esos agentes eran del GOIT. El GOIT es un grupo operativo de intervenciones técnicas que no siempre tiene que participar en un registro.
4: Es la primera vez que he escuchado hablar del GOIT.
8: El GOIT, sí, pues es un grupo muy especializado, que accede a aquel lugar donde a ti te puede parecer prácticamente imposible o insospechado, donde se puede esconder algo, donde puede haber un falso fondo, donde se busca un hueco. Ahí interviene el GOIT en un registro, que en este caso el registro lo practica la UDEF, que busca el rastro documental que pueda acreditar y reforzar los delitos que le está investigando el juzgado en este momento y le señala a la Fiscalía. También podría haber accedido porque hay algún tipo de acceso con dificultad, una puerta, una caja, algo así. En cualquier caso, es una presencia singular. No siempre está presente el GOIT en un registro, no tiene por qué estarlo. Vamos a ver finalmente si nos enteramos por qué ha sido, pero estas son las funciones de un grupo como este tan especializado. Y luego se está buscando, evidentemente, el rastro documental de esas imputaciones, de esas acusaciones que tiene en este momento sobre la mesa el juez contra el investigado. Y desde luego son delitos de máxima gravedad y buscando el rastro del dinero. Es evidente, se están practicando los registros en diferentes escenarios, como decíamos, también las hijas de Zapatero. Ten en cuenta que el propio Zapatero fue quien desveló y detalló que sus hijas también habían cobrado de esta empresa Análisis Relevante, que era la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, a consecuencia de esos trabajos que presuntamente él habría realizado para cobrar esos 460.000 euros. Sí. Sin embargo, él dice que bueno, que eran por actividades de asesoría, lo cierto es que coincide casi milimétricamente con el 1% de los 53 millones con los que el Estado rescató a Plus Ultra, y que según un documento que se puede incautar en los registros a Julio Martínez, había un precontrato, un borrador de contrato, en el que se repartía el 1% para Análisis Relevante, de esas 53 millones, justamente la cantidad que luego aparece en manos de Zapatero. Claro, las sospechas son importantes. En cualquier caso, la investigación, sabemos lo que sabemos. Vamos a ver, ahora que se levanta el secreto de sumario, qué más cosas podría haber. Lo cierto es que para dar el paso de investigar a un expresidente del gobierno y producir un registro con toda la repercusión nacional e internacional que tiene esto, la fiscalía, el juez, lo tiene que tener muy bien atado.
9: Pero, Juan, ¿qué tipo de pruebas necesita la Audiencia Nacional, o qué tipo de pruebas se está buscando para certificar que, bueno, el papel de Zapatero no es el de un lobista, como pueden hacer la gran mayoría de presidentes? Bueno, digo la gran mayoría, porque todos los expresidentes del gobierno son lobistas, ¿no? Pero habrá algunas pruebas concretas, ¿no?, que le incriminen.
8: El rastro del dinero. Hay que conocer la audiencia lo que está siguiendo, con la ayuda evidentemente fundamental de la UDEF. Este caso empezó, por cierto, por la Plaza de Castilla, por el juzgado número 15, después se derivó a la Audiencia Nacional después de ser archivado, por un primer momento, y después, a petición de la Fiscalía, se reabrió. Es un caso complicado y tortuoso, pero al final deben de haber esas pruebas contundentes que evidentemente le señalan, de alguna manera le incriminan, ¿no? Y o al menos siembra la duda, y la duda más que relevante para dar el paso que se está dando. Pero lo que se busca al final en estos casos de corrupción es el rastro del dinero, evidentemente. Las gestiones, el tipo de relaciones, los contactos, el rastro que ha podido dejar en todo ese material telefónico, de comunicaciones, de correos. Vamos
9: a preguntar las conversaciones, ¿no?
8: Esto es fundamental. Fíjate que la declaración se ha fijado para el 2 de junio, porque para entonces esperan tener analizada toda la información, documentación que ahora se está interviniendo en este momento. Una vez analizado, se puede ir ante el juez ya con toda la carga probatoria para demostrar lo que presuntamente le imputa la Fiscalía y al juzgado.
9: ¿Te parece bien que retomemos a las 12:30 el tema? Retomamos, volvemos a contar qué sabemos, y también oye un apunte sobre Jonathan Andy, que el hijo de Isaac Andy, que ha sido detenido. Porque madre mía, el tema de hoy, el día de hoy está completito. Juan, amigo mío, muchas gracias.
8: Eres el número uno. Un placer.
9: Un abrazo. Alvarete.
10: Herrera Incope.
11: Estar informado. Aquí el deporte se vive
10: y se debate.
12: No puede ser que parezca que el único mérito que hay que tener para ser presidente del Real Madrid es conseguir reunir un aval de 187 millones.
13: Es una pena que la carrera electoral sea solo una carrera por el aval.
14: Pero el hecho de que no se pueda presentar nadie a esas elecciones es una decisión de los socios.
15: Totalmente.
16: Aprobada.
14: Lo han elegido los socios.
15: Cuando uno es presidente de un club como este, modifica los estatutos según le da la gana.
11: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
10: Con Juanma Castaño. Tiri, tiri, tiri. Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
17: Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio, y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
19: Carglass cambia, Carglass repara.
20: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
16: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
21: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
16: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
21: Máster Universitario en Radio COPE.
16: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
3: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima.
10: Herrera en Cope.
22: La mañana.
23: Herrera a Cope Cataluña y Andorra. Estás informado.
24: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Estoy parant ja des de Lleida. Com sempre, saps que és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts d'Herrera a Cope Lleida. Mira, són les 12:20 minuts, és dimarts avui, 19 de maig del 2026, i avui toca fer territori. Ja saps que amb la Diputació de Lleida busquem empreses grans, petites, mitjanes, empresàries, empresaris, emprenedores, emprenedors que estiguin fent una tasca, però des de casa nostra. Ja és el cas, anem una mica lluny de la ciutat, anem cap a l'Alt Urgell, que sempre és un plaer, i saludem al Joan Tordesillas. Joan, què tal? Bon dia.
25: Bon dia, bon dia.
24: Bé, escolta, ara m'atreveixo a preguntar-te on estàs exactament.
25: Doncs mira, ara estic acabant el repartiment a Coll de Nargó, que caram, és un, doncs, sí, ho coneixes?
24: Sí, sí, sí.
25: De camí cap a Andorra.
24: Molt bé, molt bé. Joan, estàs fent el repartiment de formatges.
25: Sí, exacte.
24: Clar. De totes maneres, Joan, tu ets ara, hores d'ara, la persona que està encarregada davant de la formatgeria Castell-Llebre, però això ens hem de remuntar molt cap enrere, el que és la creació de la formatgeria, i no com ara, no? Quan vau començar?
25: Doncs mira, van començar els meus pares el 1982.
24: Caram.
25: O sigui que ja fa, doncs, uns 44 anys. Mm.
24: Però clar, llavors no hi havia internet, per tant, suposo que va néixer i es veneia o es distribuïa d'una altra manera.
25: Mira, ells van començar que van arribar uns quants a una masia i van començar a intentar buscar-se la vida i van començar amb conills, intentant vendre conills. I no els hi va sortir del tot bé la jugada i llavors van començar a fer mató. Mm. Que és el mató, i llavors el portaven als poblets de la vora. A Oliana, per exemple, doncs algunes àvies i d'això els hi demanaven mató, i allà és on va començar, doncs, diguem, la marca de Castell-Llebre.
24: Mm-hmm. Fa 25 anys sí que hi ha un gir, no? Que no sé si és quan els fills o tu mateix entreu dins del dia a dia i la cosa canvia.
25: Sí, bueno, tot ha sigut molt... ha anat evolucionant molt a poc a poc. Som una empresa que ha anat evolucionant molt a poc i que sempre hem prioritzat la qualitat a fer-nos molt més grans. Mm. Sempre ho hem deixat en segon pla, lo de fer-nos molt més grans, i hem volgut, doncs fer un producte... doncs això, no? Treballem amb llet de cabra ecològica, llavors... tot el que fem ho venem per aquí, pel territori, i bueno, al final ha sigut una cosa que els meus pares encara estan involucrats. El meu pare té 78 anys, la meva mare 67, i segueixen estant cada dia a la formatgeria. O sigui, seguim rodant, diguem.
24: Clar. El que passa és que ara sí que és veritat que amb les xarxes socials, doncs, de seguida s'arriba a més persones, i que, a més, hi ha una corrent en els darrers anys en la que es busquen productes artesanals i que es pugui... A veure, anava a dir que es pugui comprovar, però vull dir que realment diguis no, és que això es fa, doncs, com es feia abans, i té el gust del que tenia abans. Si els voleu conèixer i seguir, els trobareu a Instagram, fiqueu Castell-Llebre-Sí, tot juny, Castell-Llebre-Sí, i allí els podreu conèixer. És veritat, oi, això, Joan? La gent ara busca aquest producte artesà,
25: Sí, jo crec que la gent s'està donant compte una mica, no?, de que tenir un bon producte, que saps on està fet i els ingredients que té i tot, doncs la gent ho està començant a apreciar una miqueta més que abans. Això sí que és veritat.
24: Uh-huh. No us limiteu, només a formatge? Ara ja heu ampliat el catàleg.
25: No, sí. El que fem és bàsicament formatge de cabra amb llet ecològica. El que passa és que agafem doncs, des del formatge fresc, mató, després fem formatge més fort, semicurat, curat, i fins i tot el més fort, que és el tupí, que és el formatge que feien abans amb els excedents, els pastors. Llavors, diguem que tot el que fem és formatge de cabra, però doncs, tenim varietats diferents.
24: Mm-hmm. Joan, el vostre producte us va portar a que des de la Diputació de Lleida doncs, us contactessin per estar a l'estand de Gust de Lleida, no? Com a producte gastronòmic de la nostra terra. Què et va semblar l'experiència?
25: A Mollerussa, dius?
24: Sí.
25: Sí. No, va ser molt divertit, la veritat. Vam aprofitar la convidada i vam estar els 4 dies, dijous, divendres, dissabte i diumenge, i ens ho vam passar molt bé, vam conèixer gent de per allà a Mollerussa, a Lleida. La veritat que va ser una experiència fantàstica. Espero que puguem repetir.
24: Escolta, algú va venir i va dir, ara et poso cara, que jo ja estava consumint els vostres productes?
25: Sí. A gairebé totes les fires ens passa i ens encanta. Que perquè bé. És com... Bueno, normalment el feedback que et dona la gent és bo i et diu, ah, doncs m'agraden molt els vostres formatges. I diuen, doncs mira, els fas tu? Sí, els fem nosaltres. Saps? Perquè hi ha empreses doncs, molt més grans que ja tenen els seus propis persones per les fires i tot això, clar. El fet de trobar-te amb la persona, doncs a la gent li agrada.
24: Clar. Vosaltres esteu a Castellllebre, eh?
25: No ben bé a l'ermita. Castellllebre és la marca del formatge i és una ermita. Està ficat per una ermita que hi ha a 5-6 quilòmetres.
24: Sí.
25: Nosaltres no estem ben bé a l'ermita, sinó estem a la carretera entre Oliana i Coll de Nargó, allà que hi ha la presa d'Oliana. Bueno, de fet, qualsevol que fiqui al Google Maps formatges Castellllebre pot arribar, li porta ja.
24: Que bé. Joan, escolta, suposo que ara ens ho deies, no? que va ser una bona experiència aquesta iniciativa de la Diputació de Lleida, de Gust de Lleida, d'agrupar sota aquest mateix segell productes gastronòmics que es fan a la nostra província. Ho valores positivament?
25: Sí, no, ho valorem de forma molt positiva, perquè nosaltres al final el 90% de la nostra producció va de Bellver de la Cerdanya a Ponts, vull dir, aquesta franja i Solsona, diguem, aquesta franja, llavors poder sortir una mica més enllà, que ens coneguin una mica a Mollerussa, la gent que també és encantadora d'empreses diferents que hi havia allà, vam conèixer l'Eric de Núvolus, a d'altres que tenien... doncs d'altres empreses, no sé. Això de fer una mica de pinya, diguem,
24: sí,
25: entre tots els que intentem tirar cap endavant, doncs està molt bé, sí, ho valoro molt.
24: Doncs hem parlat amb el Joan Tordesillas, és l'encarregat de la formatgeria Castellllebre, és la segona generació. Tot això doncs, ho van començar els seus pares, que, escolta, que segons ens acaba de dir el Joan, segueixen, estan cada dia
25: segueixen.
24: A veure si tot funciona bé. I els trobes a Instagram, Castellllebre_sí. Ja veieu que és un exemple de projecte que combina tradició, territori i qualitat per portar els sabors de l'Alt Urgell més enllà avui en dia. Joan Tordesillas, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis explicat la teva història i enhorabona per la feina que feu.
25: Moltes gràcies, Ricard, que tinguis un bon dia, tu i tots els oients.
24: Gràcies, Joan. El que fem ara és mirar el mercuri, el termòmetre. Pràcticament hi ha 24 graus a la ciutat de Lleida, la mínima avui ha estat generosa, 15 graus de mínima. Em passen la previsió d'aquests propers dies, que és veritat que depèn del dia, doncs van canviant les previsions, però és igual, totes apunten a pujada de temperatures. Igual no encerten en el dia, però totes apunten a pujada de temperatures. I és més, et diré que el cap de setmana a la ciutat de Lleida tornen a marcar temperatures bastant per sobre dels 30 graus. És que tenim a plec aquest cap de setmana a la ciutat de Lleida. De totes maneres, per avui, que és que mirem molt lluny... No, per avui, Noelia García, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. Avui dimecres, dia càlid i de primavera. Pugen notablement les temperatures amb màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Balaguer i a Tàrrega, 25 graus a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però atenció al Pirineu. Es poden formar núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble. Demà dimecres, temperatures més altes. Màximes de 33 graus a Balaguer, 32 a Lleida, 29 graus a Tàrrega i 27 a la Seu d'Urgell. Serà un dia de calor i atenció perquè les temperatures continuaran pujant durant els pròxims dies. El divendres a la capital es podran superar els 35 graus. Demà serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat i possibles ruixats durant la tarda al Pirineu. També pujaran les temperatures mínimes, 15 graus a Lleida i 10 graus a la Seu d'Urgell. És una informació d'AEMET.
24: Gràcies, Noelia. Mira, que de seguida posem sobre la taula temes que t'interessen i els debatem amb clau política.
1: Por si le echabais de menos.
2: ¿Y usted no abre nunca la boca?
1: Ha vuelto.
2: Chico, qué sorpresa.
1: Porque Chuck Norris no desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate. 1, 2 y 3. El domingo a las 6:15 de la tarde en 13.
5: Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
17: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo, pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron...
22: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
26: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
27: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
24: Cope Lleida. Vinga, que anem ja directes cap a la una de la tarda amb la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Amb nosaltres, per part del PSC, està la Pilar Bosch. Pilar, què tal? Bon dia.
28: Hola, bon dia.
24: També està amb nosaltres del Partit Popular l'Anna Florista. Anna, bon dia.
28: Molt bon dia.
24: Xavi Estrada, d'Esquerra. Bon dia, Xavi.
29: Molt bon dia.
24: David Melé, de Junts. Què tal, David?
30: Bon dia. Molt bon dia, molt bon dia.
24: Glòria Rico, de Vox. Què tal? Bon dia.
31: Molt bon dia a tothom.
24: I Laura Vergés, del Comú de Lleida. Què tal? Bon dia, Laura.
31: Bon dia.
24: Per cert, que estem a... David, igual no... T'ho dic, igual no ho tenies clar, eh? Estem a setmana d'aplec. Ho tenies controlat o no?
30: Què és l'aplec? A les 7:30 ja hi era aquest dematí. He passat a supervisar si està...
24: Has anat a supervisar?
30: Sí, a les 7:30, a les 7:30.
31: Han de muntar.
30: A veure, no, està tot muntat.
31: Les cartes ja estan muntades, sí senyor.
30: L'organització aquesta és digne de...
24: A veure, Anna, pel que convé, les coses rullen, no?
31: Això es veu que sí, eh? Sí. I el David com cap de colla, doncs imagina't per allí supervisant.
24: I han dit que el cap de setmana farà molta calor, David. Molta, molta, eh? De 36 han dit divendres.
31: Sempre l'aplec, eh? Pues
30: haurem de...
31: Pistoles d'aigua.
30: Ja parlarem de l'aigua, si voleu. Però no, haurem de treure tots els mecanismes que tenim, que per sol o per desgràcia pues, hem tingut que preparar al llarg dels anys, i la veritat és aquesta, que ens haurem de preparar per aquesta forta calor. Vull dir, sempre, si plou, perquè plou, si fa vent, perquè fa vent, bueno, pues farà sol.
24: Però l'aplec no hi ha problema, no?
30: Hidratar-se amb aigua i cap endavant.
24: Amb aigua.
30: Sí. Què vols que diga des d'aquí?
31: Per hidratar-te, sí.
30: Hem de ser molt curós amb el que diem.
24: Que no, però...
4: Aviam,
24: té raó la Laura, aviam, que vull dir que si fa molta calor necessites hidratar-te. Ni hidratar-se és amb aigua.
30: Ni més d'aigua.
24: No cal inventar aquí.
31: Altres líquids no hidraten.
30: I aprofito...
31: Serveixen per altres coses.
30: I aprofito, Ricard, per comentar-te que si baixes a l'aplec i la colla els moniatos, igual que tots els meus companys regidors i regidores, qualsevol cosa estic a la vostra disposició i no es faltarà de res.
24: Escolta, tu, David, ara... Tu estàs allí tots els dies i totes les hores?
30: Puc contar la veritat, no? És que van confiança fa molt temps. Sí, en principi des del
24: dijous... I aguantes? Vull dir...
30: Me porto molt bé, però per exemple el divendres tinc una comissió extraordinària.
24: És que... No, hi ha ple aquest divendres?
30: No, hi ha comissió. No,
31: comissió. Ni tenim dos.
24: Us han perdonat el ple, eh?
31: No, passat... és l'altre.
24: Eh?
30: Sí.
24: Però vull dir, si mai coincideix amb la plec, no sé si hi haurà... moviment d'agenda.
30: I responent al que deies, intento estar les màximes hores possibles allí per gaudir i disfrutar, però ja amb l'edat que tinc faig molt a plec de dia, intento portar-me bé, però estar atent de qualsevol cosa que pugui necessitar els meus collistes i al final la meva colla som família i amics. Vull dir que al final...
24: Algú més de la taula està en una colla, en una penya? Ah, la Pilar. En quina estàs, Pilar?
7: Jo estic a l'Ordre. L'Ordre del Caragol.
24: L'Ordre del Caragol. Sí. I fa molts anys també, o no?
7: No, aquest serà el sisè. El sisè any.
31: Mira, aquesta era la meva. Jo vaig anar des que va començar, que era el diumenge. Jo quan va començar l'ordre, sí, la primera...
24: I ja no hi vas?
31: No.
24: I quants anys fa que no hi vas?
31: Ara fa bastants anys, perquè vaig anar a estudiar fora...
24: Però més de 6,
31: després,
24: no?
31: Sí, després amb els crios i tot.
24: Igual vau coincidir el primer de la Pilar.
31: Ja quan va començar a ser 3 dies, a mi semblava massa. Ja semblava massa. 3 dies són molts, però bueno, hi ha gent que vol tota la setmana. Vull dir que... Però és veritat que l'Ordre és un orgull ser d'aquesta colla, perquè era la primera i sempre...
7: Sí, l'Albert, el fill del Calpe, de fet, és el que porta tota la gastronomia.
24: Xavi, no et veig d'aplega?
8: No. No,
24: jo tampoc.
8: Mira que de petit, doncs abans l'antic Xoperal i tal, hi passaves. També és veritat que abans, sent àrbitre de futbol els caps de setmana, és difícil que tinguis la llibertat com per poder hi anar. Però bueno, baixarem i evidentment veurem l'ambient.
24: Anna, tu tampoc estàs a cap...
31: No.
30: I amb el que has dit de la calor, l'Anna, la trencada, se quedarà tancada aquest cap de setmana.
24: La teniu marcada, l'Anna, amb la calor.
30: No, perquè els oients ja ho saben, que l'Anna és una...
31: Però bueno, us he de dir que sé sempre el David cada any m'invite, però a veure si aquest any baixo a veure'l, perquè la intenció és baixar i veure l'ambient, perquè també disfruto com la gent s'ho passa bé. El que passa és que, a veure, jo també estar amb mi 3 dies i tal, doncs pues no... com que no,
24: vale.
31: Però pujar i baixar, sí.
24: Laura, tu ni tampoc?
31: No, jo havia estat a les primeres, de petiteta, quan va començar.
24: A baix, al riu?
31: Sí, a la penya que anaven els pares, a la feina del pare, però després ja no...
24: I quin record en tens?
31: Ah, molt xulo, per allà al Xoperal, que jugàvem pujant als arbres.
24: Era molt diferent, no?
31: Sí, perquè era molt més petit i jo me'n recordo això de jugar per allà als arbres, pujant als arbres i corrent per allà. I després ja hi he anat sempre com a visitant.
24: Bé, igual que amb la Festa Major, crec que també hi haurà línia de bus nocturna, que l'altre dia em deia un company que no passava a les hores que havia de passar o que no passava tan freqüentment com havia de passar. Parla de la Festa Major. Autobusos de Lleida, transport públic, és una d'aquestes coses que està sobre la taula i que en parlem de manera regular i que... No sé com està ara, Pilar, la situació del contracte, igual que hem parlat durant tant temps del contracte de neteja, el contracte d'autobusos, si encara està en vigor, si ha caducat, si està en pròrroga, si està a punt.
7: Jo abans d'anar als busos, només un apunt molt ràpid, perquè a part del bus nocturn també tenim l'espai dels Mil Ulls, com saps, per tenir una festa segura i tal. Bueno, aplec, jo crec que és una de les festes més segures que hi ha, a part de les públiques, que és Festa Major, i després que tenim també un espai per la gent que no té colla. O sigui, hi ha un espai d'Ajuntament i un espai de Diputació perquè la gent que no té colla puguin anar allà i també gaudir l'aplec d'una manera festiva, amb garrotins, de la manera com per fer el tastet perquè l'any que ve sí que vagin. I ara si vols parlem de...
24: Vinga, parlem d'això. Com està aquest tema?
7: Doncs bé, de moment, ja ho sabeu, de l'últim ple, doncs s'està treballant encara, no?
24: Tot però el contracte encara està a punt d'acabar, està prorrogat.
31: Hasta el 31 de desembre del 26, ah, està sí. prorrogant.
24: Ah, està prorrogant, o sigui, ja estem sí. en pròrroga. En pròrroga,
4: estem sí. a punt d'exaurir el màxim de la pròrroga, que val. És el juny del 27.
24: Val.
31: Però ara està el desembre del 26.
9: I aquesta primera data, i s'està treballant.
24: S'està treballant en quin aspecte? En fer un nou contracte?
9: Estan fent aportacions tots els grups, bueno, de fet ja se n'han... Bueno, la Laura diu...
31: La Laura
24: deia que no, i no sé si vols dir que no s'estan fent aportacions o que no en fa tothom.
4: No, vull dir que els grups han fet aportacions, fa anys que estem fent aportacions, ah. i ara ja no estem en fase d'aportacions, ara... se va contractar una empresa per a que fes l'estudi de xarxa i a l'última comissió, bueno, ja la que tenim demà, va un expedient vinculat amb això, amb la idea de govern és fer un nou contracte i presenten un estudi de costos amb el pressupost de cadena.
24: Ara us pregunto així, sense embuts. Què caram necessita Lleida amb transport públic? És a dir, perquè jo ja he llegit de tot, des d'una línia de metro, el tramvia, que segons qui t'ho explica es veu que seria la gran solució, i segons qui t'ho diu que no serveix per a res, més carril bus, més autobusos, pensar-los d'una altra manera, perquè sempre hem pensat de girar al voltant del turó. Si us fixeu, les línies bàsicament donen voltes a Lleida, més lluny, més a prop, ni alguna que sí que creue barris. Què necessita Lleida per encarar el problema de mobilitat de les ciutats del segle XXI? Perquè, clar, tot això ho englobaríem a que si els vehicles, que si les zones... lo de les zones de baixes emissions, vehicles de mobilitat personal, pacificar les ciutats. Què necessita en tema de transport públic la ciutat de Lleida, després de tants anys d'estudis i les vostres pròpies vivències? Què creieu que necessita?
31: Home, jo crec que en principi el que s'ha d'optimitzar són les freqüències, perquè la gent pugui arribar a la feina a l'hora o desplaçar-se en un moment determinat. Avui dia hi ha molt temps d'espera, després totes les aplicacions digitals no funcionen com haurien de funcionar. Mira, avui mateix estàvem al plenari de Cloenda de la infància i l'adolescència, i verdaderament el que s'ha parlat i reivindicaven els joves i els adolescents és sobretot el tema de mobilitat, no? I feien referència a aquestes freqüències, a lo que fa referència a l'autobús de la Caparrella. Vull dir que ells mateixos, el seu dia a dia, es fa feixuc a l'hora de tindre que anar a posar...
24: Però autobusos.
31: Autobusos.
24: Però us poso damunt de la taula, ara m'ha arribat un missatge d'un oient que em posa sobre la taula el tema de que l'Ajuntament vol limitar a 30 places l'aparcament del turó de la Seu Vella i eliminar no sé quantes places
4: 65.
24: Del
4: dipòsit
24: de zones i no hi ha aparcament dissuasori, per tant, s'hi haurà d'anar amb transport públic. Poso sobre la taula això també.
31: Sí. Bueno, és que és lo normal, no? Si tu limites les places d'aparcament, el que es detona sempre és un plan B, un recurs perquè la gent pugui aparcar. Perquè molta gent que aparcava el turó i que anava a treballar, o els comerços, el que és el centre històric, llavors ve limitada la seva capacitat de mobilitat, amb la qual s'ha de ponderar aquests espais per poder aparcar.
24: Jo només us dic també que la gent... a mi em comença a fer al·lèrgia agafar el cotxe per la ciutat, ho dic, però la major part de la gent quan agafa el cotxe és perquè ho necessita. Perquè no hi pot arribar d'una altra manera on les alternatives no li van bé. Ho dic perquè hi ha molta gent que es mou per la ciutat, no li agrada moure's per la ciutat, però no està trobant una alternativa.
9: Bueno, Ricard, encara hi ha molta gent que té molt marge de deixar el cotxe a casa. Vull dir, parlem...
24: Però n'hi ha un gruix que...
9: I estem d'acord amb que s'han de buscar parquings alternatius, però Seu Vella, ara que parlaves de Seu Vella, clar, és un tema històric, no?, que la plaça de la Sardana, si es queda d'acollir places de pàrquing, que siguin pels visitants del monument, perquè Seu Vella, no oblidem, és el monument de la ciutat, el monument per excel·lència de la nostra ciutat, i per tant... totes aquestes casuístiques, no?, de la gent que no aparcaven allà per anar a visitar, sinó per anar a treballar i deixar el cotxe tot el dia fins a la tarda, o també ens estem trobant que
7: la casuística de que al ser aquest pàrquing tan concorregut i tan, tenir tants racons, no?, amb els cotxes allà aparcats, doncs també donava peu a que hi hagués botellots i altres.
24: El tema del pàrquing subterrani allí de moment no es preveu, eh?
7: No. No, dir, no,
24: perquè
7: no.
24: També hi havia sentit alguna història, però de moment res. Xavi, girem cap a...
8: Sí, bé, de fet hi ha diferents temes. En primer lloc, clar, per no agafar el cotxe si no tenim alternativa. És a dir, mira, et fico un exemple. Si com a regidors venim d'un acte i hem de vindre aquí a la tertúlia, malauradament moltes vegades no pots vindre ni caminant o no tens alternativa de transport públic. Llavors, començant per aquí, jo crec que una de les... dels pilars fonamentals o importants seria el fer-ne una diagnosi. Parlem de pàrquings dissuasius, però tampoc sabem ben bé doncs on ubicar-los, o des del govern tampoc se'ns indica on pensen posar aquests pàrquings dissuasius. Hi ha barris doncs que han manifestat tant les entitats veïnals com els propis veïns d'utilitzar solars que estan en desús i que d'alguna manera també podrien solucionar de manera transitòria el fet d'utilitzar aquell solar doncs per deixar els cotxes, perquè és evident que hem d'anar cap a la ciutat, sobretot en zona de baixes emissions, com és el centre històric, però també va correlacionat una mica amb tota la xarxa que comentàvem abans, no només del bus, sinó també del carril bici. Nosaltres ja vam dir, i fent referència, Ricard, al que comentaves abans, no?, del tema dels busos, que també és un projecte, potser, si no el més important, un dels més importants de l'Ajuntament, que com molt bé comentava la Laura, passarà demà l'expedient per la comissió, en el qual de moment només hi ha un estudi, perquè s'ha preguntat quin és l'estudi de mercat per veure els costos que pot tenir de servei, que parlem de 11 milions d'euros anuals.
31: 600
8: 000, sí, sí, i només parlem, és a dir, podríem dir que 3 de cada 4 euros només està pensat pel personal.
31: Sí, sí, perquè és un 70,6%, vull dir, el personal és el que puja més.
8: Llavors, nosaltres comentàvem de que ha de ser un servei que probablement pugui ser gestionat a nivell municipal. És prou important com perquè, i molt al detall, perquè hi ha moltes necessitats arreu del...
24: Aquí hi ha dos corrents, no? La municipalització i l'externalització.
8: Sí, però el més preocupant, Ricard, és que mai se'ns pregunta la posició, no només amb busos, sinó amb altres.
24: Glòria.
11: Jo, més enllà de municipalitzar...
24: Perdó. Xavi, però què necessita Lleida, al final? Més freqüències, més autobusos, el tramvia, la línia de metro...
8: És el que comentava abans del diagnosi. Jo penso que, al final, és obvi que necessitem més servei de bus...
24: Més freqüències.
8: Segurament més parades. Hem de pensar... Si només pensem en el moment puntual, ens passarà el mateix d'aquí 5, 10 i 15 anys. Llavors, hem de estar pensant gran.
11: Bueno,
24: no, dic, però
11: això
24: ho podem arreglar avui, això. Ja.
8: No, ho arreglarem.
11: No, està clar que quan tu limites la mobilitat en una zona de baixes emissions i tal, tens que reforçar el transport públic. Això és una evidència, perquè si no, com ho faràs? El que passa és que, bueno, pues cada cas és un món, i hi ha gent, com tu has indicat molt bé, que necessita el cotxe. Jo me'n recordo, jo, no fa tants anys, quan anava a buscar els crios, per què? Perquè tenien dos activitats en què, si jo m'esperava el bus, no arribaven a les activitats extraescolars. I com jo, molta gent, o perquè surt de la feina i no li dona temps, arriba a la parada, i llavors li és més còmode, i perquè molta gent necessita el cotxe per anar a treballar, està claríssim. Què s'ha de fer? Reforçar, optimitzar el que tenim, està claríssim, perquè de moment tenim això, o sigui que de moment optimitzar-lo.
24: Val. Autobusos, més freqüències
11: que estiguin ben, bueno, que estiguin ben, que estiguin bé en un ús correcte,
24: les línies que hi ha a hores d'ara més o menys ja et semblarien bé.
11: Bueno, sí, inclús fer alguna més. Bueno. Està claríssim que hi ha barris que no estan tan ben connectats com els d'altres. Bueno. Això està claríssim.
24: Laura.
31: Sí, jo crec que a curt termini, revisió de línies i freqüències, jo crec que s'ha de repensar. Espero que l'empresa que tocava, que se li ha encomanat, hagi fet aquest repensar les línies amb més... que no siguin recorreguts tan llargs, que puguis connectar més ràpid diferents punts, etc. Per tant, a curt termini, reforç de línies i reforç de freqüències, amb un control directe de l'Ajuntament i sense lligar-nos amb un contracte que ens surt molt car. Amb les xifres que donàveu, per exemple, s'imputa més d'un milió d'euros amb unes despeses indirectes que no sabem quines són, més li haurem d'afegir al voltant d'un milió d'euros més de benefici industrial, més el que li haurem d'afegir de costos interns de l'Ajuntament per controlar a l'empresa que ho faci, perquè s'ha de controlar que es presti bé el servei. Per tant, estem afegint un munt de costos que ens podríem estalviar si ho féssim en gestió directa, i ens permetria donar un millor servei. Per tant, a curt termini
4: això, millor servei i més adaptable, sense lligar-te a 10 anys amb una empresa en un moment que has de fer molts canvis de mobilitat. I després, a mig, llarg termini, jo crec que sí que la idea del tramvia, que jo crec, jo personalment, la primera vegada que ho vaig sentir vaig pensar, més, em va sonar com molt poc interessant, però després, un cop parlat amb les persones que ho estan proposant i els estudis i les dades que et proporcionen, doncs jo crec que és un tema que s'hauria de mirar en un escenari de creixement de la ciutat. Crec que pot ser molt interessant, en el sentit de que és un vehicle que requereix una inversió alta, però després el cost per viatge és molt barat, en termes, és molt eficient, també en termes energètics, en temps, és un bon transport, i a tot arreu on està funcionant. La idea que s'ha de tindre una línia circular amb tramvia i després busos que et connectin pot ser interessant a mig termini.
24: A tot això, ara pregunto al David, us poso sobre la taula també més dates, i és que d'aquí un any i mig els vehicles amb etiqueta B, la groga, ja no podran accedir a la zona de baixes emissions a partir de l'1 de gener del 2028. Això és un any i mig, un any i 7 mesos, si voleu. I a més, crec que la zona de baixes emissions s'expandirà i deixarà se n'anirà fins a Passeig de Ronda, per entendre'ns, eh? Passeig de Ronda, Príncep de Viana i a tocar el riu, i pujar per Rambla d'Aragó, i Avinguda Catalunya, Rambla d'Aragó.
9: Mm-hmm. Només fer un apunt aquí, que això és normativa europea,
4: és una normativa municipal, però de totes maneres, també recordar que els vehicles censats a Lleida no tenen cap restricció. Vull dir que han fet una zona de baixes emissions que
24: Això a partir de l'1 de gener del 2028 seguirà així?
4: Seguirà igual. Vull dir, tots els vehicles de Lleida estan exempts. Zona de baixes emissions, allò per cobrir
11: la normativa indica que has de baixar el nivell de CO2. Com ho has de fer-ho?
24: Ja, però
11: no
24: això
11: és normativa
24: medint.
11: Europea. És que amb aquest discurs sempre fan el mateix. Em colen això. Com has de fer-ho? Que el més còmode i el més recaptar més diners és la zona de baixa inflació, però això
4: no
11: ho fan
4: res,
11: més còmode. Home, i tant, sí, si ficaran les multes, no? Evidentment.
4: El que puguis recaptar multes, t'ho gastes amb autobusos i plans a parc.
11: Seria lo seu, sí, no? Que inverteixi, que no, però en aquest cas ja veurem què passarà.
30: Celebreu, al final portem molts mesos.
24: Celebreu, no, tu digue'm com solucionem aquest tema.
30: Mira, de sortida fa molts mesos que això, redefinir les línies i les freqüències, això estem tots d'acord.
24: Sí, per tu l'aposta és autobusos també,
30: Redefinir-les, però és que no hi ha, els autobusos és l'exemple més clar, però al final tot això ha d'anar acompanyat de diferents maneres. Fa 15 o 20 anys sempre parlàvem que els lleidatans érem incapaços de fer 50 metres sense el vehicle. Sempre anem amb el cotxe pegat al cul. Jo crec que també hem de buscar aquest equilibri entre incentivar, motivar, i que aquest canvi que la ciutadania ha de ser conscient que s'ha de fer. I ara agafo un exemple del que hi agafo. Jo que aquest últim any no he estat a la Comissió de Seguiment del Transport, però sí que recordo fa 2 anys amb una de les intervencions de la Laura, és el tipus d'enquesta que es feia, el nou usuari de l'autobús. Si al final, i crec que avui en dia tenim mecanismes de participació, perquè n'hem parlat molt, per saber realment, tu estaries disposat a deixar el vehicle, en quines condicions, tu quan utilitzaries el transport públic, quan utilitzaries, jo crec que això és molt important per aquest canvi de mentalitat que hem de fer tots, que nosaltres tenim clar que ho hem de fer. I l'altre és, tot això que estem parlant ara també ho hem d'anar acompanyat amb aquest creixement de la ciutat. Al mateix moment que estem parlant així, estem parlant del POU. I estem parlant del creixement d'una ciutat, i en els millors dels casos parla d'una ciutat que som 152.000 habitants, que d'aquí 25 podríem arribar a ser 220.000, o així. I al final, tot això i aquest còctel, igual que avui en dia els pàrquings dissuasius, és fonamental que tinguem clar què és, quines són les mesures. I ara crec que la sensació és que s'estan fent aquestes mesures puntuals, igual que necessàries de la sardana, doncs igual que jo ho desconec, però de la mateixa manera que volem incentivar, jo crec que depèn de com ho expliquem i com ho comuniquem, estem allunyant la seu vella del ciutadà. Depèn de com expliquem això. I de la mateixa manera que tenim una concessió amb uns locals, que també pot fer que automàticament tu no tendeixis a anar-hi menys. I crec que aquí també hi ha molta feina. I sempre he dit el mateix, tots, i ara fa un parell de mesos que no vaig a la comissió de seguretat ni de mobilitat perquè hi va el meu company Castro, però jo sempre hi defenso el mateix, tots els grups d'aquí tenen visions diferents, i amb la Laura n'hem compartit i n'hem parlat molt, tenen visions diferents, però sempre hem fet aportacions, i l'únic que demanem a l'equip de govern és que se'ns escolti i que intentem tirar endavant això, perquè si no al final estarem discutint-nos els uns als altres, i realment i és clau, d'una manera o una altra hem de fer al ciutadà que ha de canviar la seva mentalitat i l'hem de canviar la seva mentalitat. I...
24: Bueno, s'haurà d'arribar a un acord perquè el desembre em dieu que ja és l'última,
31: sí, la data límit. Per exemple, ara l'Ajuntament ha fet, l'equip de govern ha encomanat aquest estudi i ha fet una cosa que es diu consulta pública a empreses del sector, que l'Ajuntament diuen quines, i hi ha cinc empreses que a les que li ha demanat l'estructura de costos. Nosaltres portàvem molt temps demanant que s'analitzés la municipalització, no perquè sí, sinó perquè pensem que és el que pot donar millor servei, doncs esperàvem que com a mínim una de les cinc hagués estat una empresa pública, perquè el bus és municipal a Barcelona, a Tarragona, a Girona, a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Vull dir, hi ha molts llocs que ho fan amb gestió pública. I no s'ha demanat a cap empresa pública quina és l'estructura de costos per poder comparar si realment això que nosaltres amb els estudis que teníem fins ara calculem que pot haver un estalvi de 2 milions, els números que donen ara, pues, por ahí anirà, i bueno, analitzem-ho bé. Uh-huh. Doncs no s'ha volgut.
9: Jo el que volia dir és una mica en la línia que ens deia el David, els canvis no són mai fàcils i hem de començar una mica per des de govern també fer aquesta campanya de ciutat pel que dèiem, no? Per la consciència que ha de tenir el ciutadà i compartir una mica aquesta responsabilitat en la mesura que estigui en la mà de cadascuna de les persones que es mouen per la ciutat, de poder arribar als llocs caminant. Tenim aquesta ciutat de 15 minuts, a vegades vas carregat o a vegades no tens facilitat de mobilitat i per tant necessites aquest vehicle. Tenir aquesta ciutat preparada perquè pugui acollir totes aquestes realitats, però partint sempre de la base que el canvi és necessari, no podem anar en cotxe, igual que fa 50 anys pel carrer Major passaven cotxes i ara no n'hi passen, doncs també hem de tornar a fer aquest canvi de pensament i ha de ser així. Sí,
31: però el canvi de pensament el fas si tu hi analitzes, si poses autobusos, si poses aparcaments.
8: Si la gent ja s'adapta, no li queda més remei. Jo, mira, us fico un exemple. A Joc de la Bola, fa relativament poc s'ha ficat zona blava. Us puc ben assegurar que era un dels barris superconcorreguts amb molta dificultat per poder aparcar i tal. La zona blava és totalment disuasori, això sí que és disuasori, perquè sí, al final la gent, per no tindre que pagar, evidentment ha de buscar algun altre lloc, però no resolem la necessitat, perquè al final el fet de que algú segueix utilitzant el cotxe i en lloc d'aparcar allí l'acabi aparcant en alguna altra zona, doncs tampoc facilita, doncs, que tinguem una millor mobilitat o que el ciutadà tingui altres alternatives a utilitzar el cotxe, ja sigui el bus, ja sigui el patinet, ja sigui doncs la pròpia bicicleta. Jo també és un tema de conscienciació, sí, social.
3: Jo crec que hem de tindre en compte que cada dia més la població lleidatana s'està envellint i per tant aquest factor també ha de fer que aquestes persones grans gaudeixin de totes les facilitats que es puguin traslladar, ni que sigui el CAP, a visitar la família, i això és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte, que hem d'afavorir aquesta accessibilitat de les persones grans. I després volia apuntar que en la referència a lo que es portarà al ple i que es veurà demà a la Comissió de Gestió de la Ciutat, que és l'estructura de costos, és que ve marcat per llei, no? Llavors aquí el que fa l'Ajuntament és demanar un estudi a cinc operadors de manera que se miren els preus de mercat i que verdaderament això no ho fiscalitza l'Ajuntament, és que això passa a la Generalitat i mira els preus. I el que sí, s'ha de tindre en compte que és obligatori que passi pel ple l'estructura aquestos de costos, però que ve determinat perquè és un sistema no municipalista de lo que és el prestar el servei de transport urbà, però que sí se manté el control i la gestió del sistema de transport urbà per part de l'Ajuntament. Lo qual, los costos, l'estructura de costos s'ha de aprovar i després ja vindrà lo que és pròpiament el contracte de transport urbà.
24: De manera breu,
31: és que, a veure, l'estructura de costos hauríem pogut demanar amb una empresa pública i comparar-ho,
4: I després també amb aquesta estructura de costos l'Ajuntament ja està presentant una valoració de lo que ens costarà el nou servei en funció de l'estudi que no coneixem i que hem demanat i que, i que el govern no ens està donant, nosaltres portem temps demanant-lo, i han calculat el que ens costarà, per tant vol dir que ja ho tenen el que necessitem i no ens ho han donat, que és un altre tema, no? Que s'estan esperant
3: i no l'han donat
4: i ho estem demanant. L'Ajuntament té ja l'estudi de xarxa i no l'han pogut veure
3: i després s'ha de provar el plec de clàusules administratives. Bueno, serà, és llarg, és llarg.
11: Sí, és veritat que no sabem, no s'ha donat una possibilitat.
8: Vols dir, ha de ser una cosa puntual això.
11: No s'ha donat la possibilitat de poder estudiar un servei municipalitzat, no? O sigui, no s'ha donat. I, però bueno,
24: però aquests documents, Pilar, els facilitareu abans del...
4: Abans de que s'aprovin, sí, perquè
24: abans
4: no sé que
24: no. Abans del ple, vull dir.
4: No, d'aquest ple no.
24: No sé si et consta, Pilar.
11: D'aquest ple no.
24: No, a la Pilar li pregunto, aquest... que no sabeu si
9: no me la informació, vull dir, la compartim.
30: Jo voldria ficar dos elements, que perquè continuem parlant també, i això...
24: Doncs amb 10 segons.
30: Amb 10 segons, també s'ha de tindre en compte la renovació de la flota i el tema de la construcció de les noves cotxeres que s'han de traslladar, vull dir que dintre dels costos de tot això són elements que també és important que sapiguem que poden...
4: No sabem si estan contemplats o no.
30: No ho sé.
11: De moment no se sap
3: res. És que en aquest tipus de contractes l'estructura de costos va relacionada amb que no hi ha revisió de pujada de preus.
24: Bueno, res, que al final autobusos, més freqüències.
8: El David ho soluciona a la plega, això.
30: No, és
24: un bon lloc per solucionar.
30: Si no vinc el dimarts, si no tinc veu el dimarts, no vindré. Bueno. Els demano disculpes.
24: Una Pira, Anna, Xavier, David, Glòria i Laura, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana i bona plega els que el gaudiu.
11: Bona setmana i bona plega.
24: Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i a Andorra amb el José Miguel Cruz.

0: 1,1% este año.
1: Narcolanchas.
0: Varios agentes de la policía han sido atacados esta noche con armas de fuego en una operación antidroga en Málaga.
1: Visita del Papa.
0: 500,000 de personas se han inscrito ya en los dos actos multitudinarios que se van a celebrar durante la visita a España de León XIV, la misa del Corpus y la vigilia en el Bernabéu.
1: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
2: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: El Real Madrid pendiente de dos anuncios.
2: Entrenador y elecciones, esas son las preocupaciones ahora del Real Madrid. El club blanco está a la espera del anuncio de Enrique Riquelme como candidato a las elecciones. Conocer el día que presenta el aval de 187 millones de euros en la Liga de Fútbol Profesional y saber si la Junta Electoral valida finalmente su candidatura. El plazo termina el sábado 23. Lo último de Enrique Riquelme es esta declaración. Ayer por la tarde en Madrid, en un acto, dice que tiene el aval.
3: Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
4: ¿Tiene el aval?
3: Sí, por supuesto, si no, no estaríamos hablando de esto.
4: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
3: En los próximos días podremos decir algo más.
2: La otra duda es saber cómo condiciona este proceso electoral la contratación del nuevo entrenador, con Mourinho como único candidato al banquillo blanco. Lo siguiente debe ser su contestación a la oferta de renovación del Benfica. Y noticia en el Sevilla, acaban de informar oficialmente el Sevilla y su director deportivo Antonio Cordón acuerdan la resolución del contrato.
1: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
5: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: ¿Qué tal? Bonito día se nos está quedando. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Celiaquia, que, com bé sabeu, si faig 5 cèntims, encara... molt saben, moltes persones, no parlem d'una qüestió molt desconeguda en aquest cas, però sí que se presta a despistes. Allò de si, sobretot, hi ha un molt comú, que és si s'és molt o poc celíac. Per exemple, no. O s'és o no s'és. Això de molt o poc celíac, soy celíaco los días impares, això no existeix. I és una d'aquestes confusions molt... que estan molt posades. Però no, o s'és... o no sé és celíac, en aquest cas, no? Bé, la celiaquia és una malaltia, un trastorn multisistèmic autoimmune. És d'aquestes malalties que es diuen autoimmunes i cròniques, que bàsicament està provocada per una intolerància permanent al gluten en individus que d'entrada estan genèticament predisposats a patir aquest trastorn, la celiaquia, no? Bàsicament, quan els celíacs fan ingesta d'aquesta proteïna que està present en la civada, l'avena, el pa, per exemple, tot, i a més també hi ha sensibilitat a les traces, el sistema immunitari doncs reacciona i ataca la mucosa de l'intestí prim, en aquest cas, no? Estava l'intestino delgado, doncs van per allà i hi ha un atac directament. Això fa una destrucció clara de la vellositat intestinal que s'encarrega doncs, de l'absorció dels nutrients, de les vitamines, i llavors doncs, provoca aquest estat que tenen els celíacs de malestar, no? de trobar-se realment malament. Doncs és aquesta intolerància. Bàsicament seria això. Podríem entrar en què? Clar, aquí hi entrem i obrim portes a moltes històries. Primer, una despesa econòmica que pot arribar als 1.000 euros anuals de despesa en aliments lliures de gluten. Hi ha esperança. I l'esperança ha vingut darrerament en forma d'una molècula dissenyada a la Universitat de Barcelona, dissenyada per investigadors de la Universitat de Barcelona i del CSIC, una molècula que li han posat el nom de celicasa, que és una molècula que pot ajudar ha paït tot això molt millor. Seria, no parlarem d'una cura, perquè no seria una cura, però ajudaria, bàsicament, doncs, a societats basades en el trigo i per evitar que els celíacs, doncs, tinguin tot això. Seria contrarrestar aquest disparador de la celiaquia, se'l faria aquesta molècula. És tota una esperança per totes aquelles persones celíaques. Però com és el dia a dia d'una persona celíaca? Parlem amb la Míriam Baños. La Míriam Baños és celíaca i sòcia de l'associació, valga la redundància, de celíacs de Catalunya. Míriam, bon dia, benvinguda.
8: Hola, bon dia.
7: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Míriam, i explicar tot això. Perquè, clar, jo estava parlant, no sé si un via crucis, però perquè toca, vull dir, és que no es pot esquivar, és la realitat, t'has d'adaptar sí o sí, per molt que et rebotis. Però d'entrada, al principi com va ser, Míriam, quan et diuen, ei, és que ets celíaca, a partir d'aquí com canvien les coses?
8: Mira, doncs casualment ara farà 15 anys que m'ho van diagnosticar, perquè coincidia amb l'aniversari de la meva mare i vaig dir, mira, serà l'últim dia que mengi gluten, perquè a partir d'ara és un canvi de vida totalment, o sigui, total, és, perquè has de revisar tot el que menges, tot el que tens a casa, on vas, on compres, és on surts, quan com li expliques a la gent el que et passa, és un canvi absolut. I no hi ha més que adaptar-se, vull dir, és un procés, al principi costa, però t'has d'adaptar perquè és la teva salut la que està en joc. I
7: Van trigar molt en diagnosticar-te que la celiaquia, Míriam? Perquè això t'ho pregunto perquè hi ha persones que coneixo que costes fins que van donar amb la teca del que passava, van trigar un temps, o ja això no passa?
8: Sí, se segueix trigant, ja se segueix una mitjana, ja uns quants anys de mitja de diagnòstic. En el meu cas, jo no puc saber amb certesa, però jo sempre havia tingut mals de panxa, problemes digestius, i és comú que em deien, no, ets una nena nerviosa, tal, i vaig arribar quan ja tenia 20 o així, que vaig dir, no, aquí hi ha alguna cosa més. Ja havia descartat el tema de lactosa, etc. I un dia vaig dir, començaré a rondar pels metges a veure què. I llavors aquello va ser, bueno, perquè arrel d'haver estat fotuda de gastroenteritis, sí, va ser que vaig dir, hem de trobar què passa. Llavors vaig estar uns quants mesos, diferents proves, intestinals, al·lèrgies, etc. Fins que em van dir un dia, doncs mira, com que ja has fet aquest tractament, ja han fet aquestes proves, etc. El diagnòstic és celiaquia, a partir d'ara has de fer una dieta 100% sense gluten. I jo no m'ho creia al principi, pensava, bueno, que amb la de mesos que porto, això no...
7: No pot ser, no? Això no pot ser.
8: Això serà, bueno, una altra cosa, un altre pas més, no? I afortunadament, conforme vaig anar canviant tota la dieta, el primer mes no notava gaire, el segon una mica millor, i el tercer vaig dir, ostres, sí, jo crec que...
7: Que han encertat en aquest cas,
8: enrere,
7: no? Sí. Suposo que, Míriam, un dels cops, a més de evidentment, el cop més important és l'adaptació. El teu entorn ho va entendre, això? O sigui, quan sortiu, quan si feu, si no feu, això ho teniu en compte, ho entenc?
8: Sí, l'entorn ho entén, i també haig de reconèixer que et serveix per descartar qui no són bons amics. Vull dir, aquí també...
7: Mira, no hi ha mal que por bien no venga. Aquestes coses a vegades sempre hi ha una cara bona, en aquest cas.
8: Sí, bueno, és complicat i és dur, i jo sé que els adolescents ho viuen bastant malament, no? A mi ja em va pillar d'adulta, llavors ja agafes una altra
7: tarannà, ja, no? Sí.
8: Sí, però, clar, la gent, si no ho entén, no pot estar al teu cercle íntim, perquè no pots fer coses amb ells, bàsicament.
7: Clar, o has de portar el tàper, si no menja fora, un tàper, sí, i vigilar que veus, que no veus, que no hi hagi contaminació. Ostres, és que és complicat tot això, eh?
8: Sí, és complicat.
7: Perquè quan parlem d'oferta, Míriam, clar, imaginem, vols anar a un restaurant. Clar, aquí tenim un problema, no? Que ha de ser un restaurant que tingui menjar adaptat per celíacs i, a més, que estigui garantit que no hi hagi una contaminació de traçabilitat, no?
8: Sí, jo amb això tinc, com veus, que a prop de Barcelona tinc la sort de poder dir, mira, tinc aquesta llista d'opcions i escollir entre la llista per la meva tranquil·litat, perquè anys enrere havien menys opcions, o a la que viatges una mica tens menys opcions... I el fet de tenir que trobar un lloc implica buscar... Ara fem servir molt les ressenyes de Google, també, sí. No te'n pots refiar gaire. Però sí, per allà ja veus que el gluten ja existeix, ja saben el que és, llavors ja truques a l'establiment, preguntes, etc. Però això ho faig només en el cas de que no hi hagi cap opció que ja estigui passada pel filtre de l'Associació de Celíacs de Catalunya o en un altre lloc, doncs, a través d'una altra associació, no? Però...
7: Sí, digues.
8: No, que he viscut això, que vas a un lloc perquè estàs per aquell poble, ho comentes, et diuen sí, i la bona fe no és suficient.
7: Clar.
8: A mi m'ha deixat... el coneixement...
7: Dic que m'ha deixat molt impactat el fet d'identificar quins són bons amics i quins no són bons amics. Això m'ha deixat molt, molt impactat, perquè...
8: Sí.
7: Perquè no
8: sí, puc... perquè...
7: S'aparten, se'n van.
8: Bueno, o comenten, doncs jo conec algú i no és tan tiquismiquis, i clar, és que tu sembla que tal, i jo no, és la meva salut, són els meus símptomes, i jo d'aquí no em moc, vull dir, no, i un dia podràs acceptar fer una cosa que tal i anar amb el teu tàper, però un altre dia diràs, mira, si voleu o no vinc o vull en aquest lloc perquè és segur per mi.
7: Sí. La darrera pregunta que et faig, Míriam, és sobre la part econòmica. Perquè, clar, comprar aliments sense gluten als súpers o a botigues acostuma a ser bastant més car. Això com ha impactat a la butxaca?
8: No, això impacta moltíssim. Vull dir, això és la part més complicada. I a més, en el meu cas, a casa amb el meu marit, doncs la majoria de coses són sense gluten, per evitar el que deies de contaminació, el contacte encreuat. O sigui, per no tenir dos torradores, doncs només volem tenir un. Al final, llavors, només podem consumir pa sense gluten a casa perquè no hi hagi problemes. I llavors implica un preu més elevat que si un menges d'una manera, l'altre de l'altra. Òbviament, fora de casa hi menges tot el gluten que vol, no? Però per seguretat, dintre de la cuina, etc. Llavors, implicava molts diners. Hi ha productes, etc., que s'han anat fent més coneguts, hi ha més opcions, tipus la pasta al supermercat, etc., però altres bàsics, com és el pa, i si tens algun esdeveniment, que vols comprar un pastisset, alguna cosa, tot això s'encareix un altre preu i es nota molt. I el pa, si vols buscar més qualitat, també el preu es nota molt.
7: Doncs, Míriam Baños, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat el teu, no diré via crucis, perquè suposo que ja ho tens molt interioritzat, suposo que el via crucis va ser el principi de l'adaptació, i ara ja ho tens més interioritzat, suposo, però gràcies per explicar-nos la teva situació, la teva convivència amb la celiaquia, molt amable.
8: Sí, un plaer que se segueixi difundint, perquè és molt important que entenguin l'importància, no? Que no és un caprici, que és la nostra realitat i ho necessitem per la nostra salut. Sí.
7: Moltes gràcies, molt amable. Doncs mireu, per això la celicasa seria un dels grans, les grans esperances. És una molècula, per cert, que han trobat una planta carnívora. Això ve de la natura directament, trobada una planta carnívora, concretament a la Nepenthes ventrata, que quan tu menges el gluten que ve, per exemple, del blat, doncs es descomposa abans de que arribi a l'intestí prim i així evita la inflamació. És tota una esperança. Va, que de seguida continuem parlant i parlarem de la visita del Papa a Catalunya. De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, tal i com en tenim, com tenim la situació parlant de menjar? Perquè avui en dia menjar bé quasi sembla un estudi d'enginyeria, no? Doncs mira, amb els kiwis Zespri és superfàcil i clar, no hi ha pèrdua, perquè venen carregats de nutrients de forma natural, vitamina C, potassi, folato, fibra, i tot només en un sol kiwi, sense lío, sense complicacions. És que estan tan bons. Kiwis Zespri, carregats de nutrients.
9: ¿Quieres contarnos algo?
10: Escríbenos.
9: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
11: El Papa León nos ha dicho:
12: ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo y el encuentro.
11: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
12: Alzad la mirada.
10: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
13: Valorado.
10: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
13: En España.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
15: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
16: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
17: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
18: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
5: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Dies i el Papa Lleó 14 estarà aquí a Catalunya. Treball per culminar tots els detalls d'una visita que és històrica de 3 dies. Apunteu, i això suposo els que encara no tingueu coneixement del tema. 9, 10 i 11 de juny, que culminarà l'últim dia, l'11, amb la consagració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Sergi Tor, bon migdia.
19: Bon migdia, José Miguel, de nou.
7: Bé, totes les visites del Papa tenen un sentit... Avui t'estem explotant bé, Sergi. Totes les visites del Papa tenen un sentit que ha explicat a la linterna de l'Església el Xavier Gómez.
19: Sí, que és el bisbe de la diòcesi de Sant Feliu. Perquè la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya és molt extensa. Està repleta d'actes, alguns amb un especial significat. I evidentment que s'ha d'explicar el per què hi va. Quins han estat els motius d'incloure-ho amb aquest recorregut que a hores d'ara s'està treballant i s'està ultimant d'una manera intensa perquè tot surti a la perfecció. Per exemple, ha sorprès molt la visita del Papa Lleó XIV a l'aeroport de Prat, a l'aeroport de Barcelona. El per què hi va? Doncs el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ens ha explicat el motiu. S'instal·larà un sagrari a la capella que hi ha a l'aeroport i serà beneïta pel mateix Lleó XIV.
20: La capilla católica del aeropuerto es una capilla pequeñita. Desde hace muchos años en esa capilla no hay la presencia del sagrario. Y hemos pensado que con motivo de esta visita es el momento para que el Papa bendiga el sagrario que va a quedar instalado en la capilla del aeropuerto para darle también esta identidad católica y esta presencia del Señor.
19: Una altra visita, potser aquesta més esperada per part de la Papa Lleó XIV, és el santuari de Montserrat, que simbolitza que l'Església és un lloc d'acollida, no únicament per les persones catòliques, sinó també per a qualsevol persona, incloent les que no creuen, les que no tenen la fe catòlica, no? Però que el santuari de Montserrat acull a tothom per la seva força, pel seu simbolisme. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, valora molt positivament el per què hi ha aquesta visita del Papa a Montserrat.
20: Creo que es una visita muy significativa porque Montserrat tiene un valor simbólico muy grande que trasciende también no solamente lo religioso y lo eclesial, ¿no? Lo cultural, y Montserrat es un lugar de acogida para todo el mundo, ¿no? La madre de Jesús, la casa de la madre, la casa de María, es una casa abierta a todos y allá habrá un encuentro que esperamos que el Papa nos diga unas palabras. Habrá mucha gente, sobre todo gente de las romerías, que esperan al Papa con alegría.
19: I dins de la visita del Papa va sorprendre molt, això sí que va ser una sorpresa total, sí, i absoluta, quan es confirmava que el Papa Lleó XIV entrarà i visitarà la presó de Brians 1. un fet que demostra la profunda humanitat del Sant Pare en un moment complicat per als interns. El bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ha confirmat a Cadena Cope que aquesta visita es va tancar a última hora.
20: Y están muy contentos, muy, muy contentos, porque sienten que alguien, ¿no?, la Iglesia pone el foco sobre ellos, se sienten importantes, se sienten también, ¿no?, acogidos y visitados. Yo creo que sí, que la mayoría, sobre todo los internos que practican su fe, que conforman la comunidad católica de los centros, los dos centros, ¿no?, el de mujeres, el de preventivos y el de cumplimiento, están contentos e ilusionados preparando este acto de oración con el Papa.
19: Serà concretament el dia 10, el dia 10 de juny. Recordem que el Sant Pare arribarà a Barcelona el dia 9, procedent de Madrid. Estarà el 9, 10, 11, i el 11 ja marxa cap a les Illes Canàries, després del seu últim acte, que serà la consagració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. L'expectació és màxima, ja queden dues setmanes. Molt complicat ja trobar una habitació lliure a Barcelona. S'esperen milers i milers de persones i una visita que aquesta sí la qualifiquem d'històrica i que la cadena COPE acompanyarà minut a minut tot el recorregut del Sant Pare per Espanya, per Catalunya, informant a tots els oients.
7: No, i a més a tot això veurem d'on treu el temps, perquè en tot això també farà la visita a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, també, per donar visibilitat als més necessitats, amb el seu amic, el rector de la parròquia, el Faustino Molelua, que el vam tenir aquí per xerrar, perquè a més el coneix des de fa 20 anys, vull dir, és un retrobament fins i tot una mena entre amics que han...
19: Va ser una entrevista fantàstica.
7: Que va viure precisament, que el va acompanyar pel seu viatge a Àfrica.
19: Jo crec que hem de tornar a parlar amb ell minuts abans, que arribi, exacte, dels moments nervis, no?, dels dies previs, però sí, com tu molt bé acabes de comentar, José Miguel, és una visita, doncs, atapeïda d'actes, de trobades, de reunions, de visites, i jo crec que al cap i a la fi, doncs, l'intent d'aquests 3 dies és que hi haurà una màxima intensitat.
7: Sergi Tor, moltíssimes gràcies.
19: Bon migdia, José Miguel.
7: Bon migdia, moltes gràcies. Doncs estem a punt d'arribar a 2:15 del migdia. De seguida actualitzem la informació de serveis aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
5: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat. Estàs escoltant
0: COPE Lleida.
5: 97.4 FM.
21: Quina raó mou el teu món?
22: Lo futur del Pere.
23: Algun dia tenir el meu propi piset.
24: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
25: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marisc, el teu dinar o sopar, en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614-36-66-34.
27: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
29: ¿Falta pensamiento crítico en las aulas?
30: Por desgracia, sí. Está todo muy orientado a la memorización. Al final, lo que nos va a distinguir un poco de la IA, pues va a ser esa creatividad y ese pensamiento crítico.
31: ¿A qué edad se empieza a hacer ejercicio de fuerza? Pues me ha dicho a todas las edades. Esto es una cosa que se decía, doctor, hace cuando era pequeño. No vayas al gimnasio, te va a quedar pequeño.
32: Eso es un mito.
33: No te pierdas a Alberto Herrera.
34: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
33: De lunes a viernes desde las 6.
35: Escuchas COPE.
33: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Hem escoltat les senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 19 de maig. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Se'ns quedarà una tarda plujosa, sobretot cap al nord, cap a comarques de Girona. El nord-est és la zona on el Meteocat, el Servei Català de Meteorologia, ha activat una alerta per possible intensitat de pluja. Posarem el Pla de l'Estany al centre i tot al voltant tenim una alerta per aquestes possibles patacades de pluja. La resta, núvols i sol, bàsicament núvols i sols i pluja, sí, al Pirineu. I sobretot al nord-est del territori, que és on cauran aquestes possibles patacades de pluja. Les temperatures pugen. Van pujant, eh? Hem passat d'un prehivern a acabarem la setmana amb calor d'estiu, o pràcticament d'estiu. Temperatures que van pujant i que es notaran ja clarament a partir de demà i cap a divendres, que acabarem ja amb temperatures, parlarem d'estiu ja el divendres, eh? De cara a demà dimecres, pel matí, el que esperem és un matí de sol. Sol. I ja està. Sol i algun núvol despistat. I ja està. Encara que per la tarda encara quedarà alguna pluja cap al Pirineu, però poca cosa més. És a dir, que les darreres patacades de pluja les tindrem aquesta tarda cap a les zones que us estava explicant. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
3: Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, en general és cert que parlem de calma en aquesta xarxa viària, però també és ben cert que tenim aquesta incidència, de fet, aquest accident d'ahir al vespre entre dos camions a l'autopista AP7, a la zona de Santa Margarida i els Monjos. Doncs bé, s'ha de tornar a asfaltar part de l'asfalt perquè ha quedat malmès a causa d'aquest incendi que es va produir per la col·lisió dels dos camions. Parlem només d'un carril obert en sentit nord, en aquest punt de l'autopista AP7, Santa Margarida i els Monjos, i aturades, déu-n'hi-do, ara mateix arriben gairebé als 15 quilòmetres. Per tant, aquest punt sí que el tenim molt complicat, són aquests 15 quilòmetres de retencions entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, autopista AP7, sentit nord, sentit Barcelona-Girona, i és que, com et deia, només tenim un carril obert al trànsit. També, com et deia, de fet, a banda d'aquest punt, de moment, a la resta de la xarxa viària sí que parlem de circulació molt més tranquil·la.
2: Gràcies, Roger, que tinguis molt bona tarda.
3: Igualment, a reveure.
2: L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
2: Encantat de parlar amb tu, com sempre.
4: Igualment,
2: també,
4: sempre és un plaer.
2: Sempre, sempre. Bé, Fermín ja va quedar clar ahir, precisament a aquestes hores, que quedava fora del Mundial.
4: Sí, tot i que el comunicat mèdic del Barça no especificava un temps de baixa, doncs vaja, a poc que navegues per internet i veus de què va aquest... Jo no sabia, primera, no sabia que tenia un nom, això. La lesió de Fermín té un nom, que és la síndrome de Jones.
2: Ah, sí? Sí, no, sí. Sabia.
4: La síndrome de Jones. La fractura del cinquè metatarsià del peu és la síndrome de Jones. I no sabia, i em vaig assabentar ahir, cultura, que un té l'oportunitat de fer, encara que sigui a partir d'una mala notícia, doncs que el temps de recuperació és més llarg, és llarg, perquè la zona afectada és una zona amb poca irrigació sanguínia.
2: Clar.
4: I això és un fet que complica, allarga, estira la recuperació.
2: O sigui, si ha roto un dedo a la síndrome aquesta que m'estàs explicant, amb totes aquestes explicacions d'aquesta... raonable després d'aquestes explicacions, clar, durada de la recuperació.
4: Clar, són entre 6 i 8 setmanes per començar l'activitat i ja unes 12 o més per recuperar nivell competitiu. Clar, no parlem de tu o de mi, que mira, tenim una fractura i tal, i no, parlem d'un esportista d'elit que en aquest cas s'ha quedat sense Mundial. El full de ruta és que Fermín serà operat avui d'aquesta lesió. Estem esperant notícies en forma de comunicat del Futbol Club Barcelona, que ja va especificar, això sí, que Fermín havia de passar pel quiròfan, que havia de tenir un tractament quirúrgic, i doncs a partir d'aquí desitjar-li tot el millor en el seu procés de recuperació, uh-huh, a un nano que evidentment ara mateix està enfonsat anímicament i està ensorrat mentalment després d'aquesta lesió que l'ha deixat sense Mundial. No és l'únic que es queda sense Mundial. Un altre jugador home, no lesionat, però també empipat i ensorrat perquè es queda sense Mundial, és Joao Pedro, el davanter del Chelsea. Per què parlem de Joao Pedro? Doncs parlem de Joao Pedro perquè és un dels noms que està a la òrbita del Barça, el jugador del Chelsea, per cobrir la sortida de Lewandowski.
2: Home, sortirà? Realment el podrà fitxar el Barça?
4: Ah, aquesta és la història.
2: El Chelsea també té nou entrenador?
4: Sí, senyor, arriba Xavi Alonso.
2: Xavi Alonso?
4: A la banqueta del Chelsea, sí, senyor.
2: Vaja, eh?
4: Què coses, eh? Quina... No, però aviam, jo... No em faci aquesta careta.
2: Vaja, eh?
4: No em faci aquesta senyor Cruz.
2: No, ja està, no.
4: Soc dels que penso que la Premier és un hàbitat més natural per Xavi Alonso que la banqueta del Madrid.
2: Clar.
4: Soc dels que penso que un dia, futbol ficció, un dia, Xavi Alonso tornarà al Liverpool a la banqueta del Liverpool. O tornarà al Bayern de Munic a la banqueta del Bayern de Munic.
2: Clar.
4: I que aquesta carrera, aquest currículum, serà un currículum més natural.
2: Se li ha quedat gran, no?, al Madrid, al Xavi Alonso.
4: No era el moment.
2: Al Bayern, no.
4: No era el moment.
2: No era el moment.
4: No era el moment. Es veia venir, això es veia venir.
2: Sí.
4: Alguns ho vam veure venir des del primer dia.
2: Eso juego ya lo inventé yo.
4: Ah, sí. Efectivament. Doncs això. Joao Pedro, ara mateix, futbolista sota la disciplina de Xavi Alonso, objectiu del Barça, que no ha entrat en la llista de Brasil, per cert. Quin show que va muntar la Confederació Brasilenya de Futbol, una retransmissió en directe amb presentadors, amb Carlinho Ancelotti sortint allà, nom per nom, amb una expectació. I escolti, la gran ovació se la va emportar Neymar Júnior, que ha entrat a la llista de Brasil. Sí,
2: però Neymar... està al nivell?
4: Bona pregunta.
2: És que clar, Neymar Júnior, com a nom, ja sabem, però si recordem el Neymar que estava al Barça i això, però ara mateix està al nivell.
4: No acabem de visualitzar el Neymar que estava més fora que dins de la selecció brasileña. És veritat que hi ha, per exemple, absències il·lustres, com Rodrigo a la punta d'atac brasileña, que potser ha facilitat una mica l'arribada de Neymar, però clar, entra Neymar, no entra Joao Pedro, que és un jugador que ha exhibit un estat de forma acceptable. És una qüestió que, més enllà del màrqueting, més enllà de lo parafutbolístic, costa una mica d'entendre. Però bueno, que anirem a Anglaterra per parlar de Joao Pedro i per parlar també de Guardiola, que podria estar cobrint les seves últimes hores com a tècnic del Manchester City abans de sortir, probablement, futbol ficció, a la selecció italiana de futbol. A l'Espanyol, coses que es van saber. Doncs aquí que Iglesias està esbrinant, de moment, Monchi, la figura de Monchi, aquestes decisions que ha de prendre Monchi, que en principi compta amb Manolo González, i hem conegut i hem sabut també que Monchi també assessorarà el Burnley. Quin és el Burnley? El Burnley és l'equip anglès que també és propietat d'Alan Pace.
2: Ah, vale, això t'anava a dir, però això pot fer clar, però si estan, és una mateixa empresa, per dir-ho així.
4: És el mateix grup d'inversors, Velocity Sports Limited, em sembla que es diu el grup, que té la propietat de l'Espanyol i que té la propietat del Burnley. El Burnley, que per cert, ha baixat de categoria aquesta temporada, baixa de la Premier League a la First Division, com li diuen allà a Anglaterra, però en principi el focus i el principal serà la gestió del Espanyol, i tindrà un paper al Burnley com d'assessor al grup de l'Ampeix i companyia. A Girona, no busqui entrades pel partit contra l'Elche, tot venut.
2: Normal. Estem parlant d'una final, eh?
4: Estem parlant
2: i s'ha de guanyar sí o sí.
4: Estem parlant d'un ser o no ser. Estem parlant de que si el Girona no guanya, baixa a segona divisió. Estem parlant de que el Girona ha de guanyar a l'Elche per quedar-se a primera divisió. Tot pendent ara mateix en el plànol esportiu d'Alejandro Francés. No acabava el partit al Metropolitano. Unes imatges, doncs, impactants, amb el nano plorant. Tots pensàvem en una lesió complicada. Doncs bé, no hi ha lesió, no hi ha complic, però és dubte. Ara mateix, Francés és dubte per aquest Girona-Elche, la parella de Vitor Reis al centre de la defensa del quadre de Mitchell. En futbol femení, hem enviat a Edu Badia a la ciutat esportiva Joan Gamper, perquè hi ha media day previ a la final de la Lliga de Campions femenina, Barça-Olympique-Lyonnais, i roda de premsa de Pere Romeu, programada a partir de les 3 de la tarda, o sigui que tindrem allà a l'Edu Badia pendent del Barça femení. Recordem, ja ho dèiem ahir, avui oficial, Marc Ballester renova com a entrenador del Badalona Woman. En bàsquet, Alberto Díez està preparant un informe sobre la situació del Barça un cop que hem sabut que Xavi Pascual deixa la banqueta, perquè clar, hi havia jugadors aparaulats per la propera temporada.
2: I ara què?
4: Que han signat un contracte pensant que els entrenaria Xavi Pascual. què passarà amb Mike James i companyia? Mike James és un dels jugadors, l'ex del Mónaco, o jugador fins ara del Mónaco, aparaulat pel Futbol Club Barcelona. I en plana poliesportiva, una altra renovació, la del Granollers d'en Vol. Antonio Rama renova com a tècnic del quadre ballesà.
5: José Luis, moltes gràcies.
4: A vostè, senyor.
5: Que tinguis una molt bona tarda. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions i d'altres esports COPE amb el Joan Ballori. De seguida parlarem de l'eficiència energètica. Quin electrodomèstic de casa vostra fa més despesa? De seguida en parlarem d'això. Però abans, segurament que ja has vist que Securitas Direct és ara Verisure. I saps per què? Perquè recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a nivell global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisure. Canvia només el nom, però seguiran sent els primers en protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, responent davant el perill en menys de 20 segons i oferint un servei extraordinari valorat en 9 sobre 10. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
6: En la radio.
7: Se complica la cosa a Rodríguez Zapatero, y os leo textual. José Luis Rodríguez Zapatero está citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de bronquio.
8: Todo pasa en COPE.
9: La Audiencia Nacional acaba de acordar la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. No hay precedentes.
10: Y se convierte así en el primer presidente de la historia de la democracia española en ser imputado.
11: Y están registrando la oficina personal de Zapatero.
12: Ven ese registro del despacho de Zapatero que se produce en este momento porque ha intervenido la vida.
13: Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
14: Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
15: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
16: AD Tecnológico. Nutrición y dietética. Marketing y comunicación. Educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. En el campus universitario más grande de España.
17: Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
18: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar. Callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
19: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora con tu paquete fútbol tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
20: Ocasión Plus.
21: Ojo porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
23: Que lo bueno y lo que importa están los besos.
5: Quins són els electrodomèstics que més despesa fan a casa teva? Com es pot estalviar la factura? Això és interessant, saber quin és el que més xucla de l'electricitat i més rasca la teva butxaca. En parlem d'això amb el senyor Víctor Bellavista, que és responsable de l'àrea de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia. Víctor, bon dia, benvingut.
24: Bon dia, moltes gràcies per tenir-me aquí.
5: Home, no, gràcies a tu, perquè ara t'exprimirem en informació conforme... Escolta'm, realment es pot estalviar si ens fixem en quins i com electrodomèstics comprem?
24: Sí, sí, la veritat és que, encara que no ho sembli, al final, al cap de l'any, petits gestos fan, i canvis d'hàbits tenen un estalvi important i un impacte gran en la factura. Podríem parlar potser d'un 10% del que gastem. Sí, que al final, al cap d'un any, doncs, amb una llar, doncs, són diners, no?
5: Home, un 10% en la factura d'energia és un què,
24: Mirant. Sí, sí, sí. Una mica el que podríem fer, doncs, per estalviar més electricitat comença, com has comentat una mica, en el moment de fer la compra de l'electrodomèstic, no? L'etiquetatge energètic que té l'electrodomèstic, apostar per aparells eficients, especialment electrodomèstics que estan moltes hores en funcionament, com per exemple la nevera, doncs té un impacte real en la factura mes a mes.
5: D'acord. De tots els electrodomèstics, quin és el que consumeix més a casa?
24: Doncs mira, com comentava ara, el que més consumeix és la nevera, principalment perquè està 24 hores tot l'any. Més o menys, aproximadament és el 30% del consum dels electrodomèstics d'una casa. És a dir, té una importància rellevant l'ús que en fem i el tipus d'electrodomèstic que tenim.
5: Clar, és que estar en marxa 24 hores, 7, mm-hmm. 7 dies a la setmana, tot l'any, és normal que sigui el que més. Per això suposo que aquí és més important encara fixar-se en quin tipus de nevera i quina eficiència energètica té.
24: Correcte. L'etiquetatge, com he comentat abans, era diguéssim, és un punt clau a l'hora de comprar. Si comprem una A, no? A++, doncs probablement, bueno, quasi segur, que tindrem més estalvi si, a més, el que fem és un ús responsable. Què vol dir fer un ús responsable? Nosaltres podem graduar la temperatura a la que tenim la nevera i el congelador, doncs posar temperatures no molt baixes, posar el modo eco, que avui en dia la majoria d'electrodomèstics ho tenen, això representa un estalvi addicional, és fer un ús responsable d'aquest electrodomèstic. I després, algú tan tonto com intentar no obrir i tancar la porta de la nevera tantes vegades com sovint fem per un tema de mal ús. Doncs fixar-nos una mica més.
5: Després de la nevera, quins serien en aquest rànquing d'electrodomèstics que xupen massa energia? Quin seria?
24: Doncs mira, tindríem la televisió, la rentadora i la il·luminació, que més o menys aquests tenen un 12% aproximadament del consum d'electrodomèstics. Per altra banda, tindríem la secadora i el rentaplats, que potser no es fa tant d'ús durant el dia, potser es posa un cop al dia,
5: sí.
24: Però depenent de quina temperatura posem la secadora i el rentaplats i la freqüència, o si no el carreguem prou, diguéssim, doncs tenen un impacte important, també.
5: Carai, hi ha persones, bueno, persones, a mi m'han explicat que bàsicament, per exemple, a la tele, no? Que si es pot desconnectar completament de l'endoll de la xarxa elèctrica, millor s'estalviarà més, és a dir, no deixar aquell puntet vermell que
24: el
5: està
24: pilot.
5: Connectat, el pilot, correcte,
24: sí.
5: Això és cert.
24: Stand-by.
5: Tan sí. Gasta això?
24: Doncs mira, el que es diria això és el consum vampir o consum fantasma, que s'anomena, que és tot aquest consum que tenim quan no som a casa o quan estem dormint, tot el que serien els típics, la televisió, com comentaves, les consoles, algun endoll que sempre tenim connectat. Això pot representar al voltant d'uns 60 euros anuals que se'ns en van aquí de forma, diguéssim, sense que ens n'adonem, no? I que fàcilment es pot corregir.
5: Senzillament desendollar-lo. Apagar-lo directament.
24: Correcte.
5: Totalment sense que hagi el pilot.
24: Correcte.
5: Ostres, és al·lucinant, perquè clar, si tu tens... Avui en dia és molt normal tenir dos teles a casa, vull dir que... O fins i tot tres. Vull dir que això, imagina't, són 60 euros per cada tele a l'any i estem parlant de 180 euros. L'any, poca broma, eh? Bé, amb tota la resta, clar, excepte la nevera, que no la pots desconnectar, en aquest cas. Les llums... Aquest seria un punt clau, no? Posar, suposo, bombetes eficients energèticament, no?
24: Sí, correcte. Això és una cosa que els últims 10 anys jo diria que la majoria de gent ja té més integrada, perquè passar dels llums tradicionals halògens als LEDs, estem parlant de que podem fer una reducció en torn a un 80%.
5: És brutal, la baixada.
24: Sí. 80% sí, tenint en compte que la il·luminació és entorn al 12% del consum dels electrodomèstics, doncs si aquest 12% el reduïm al 80%, no? Ens estalviem molts diners i, a més, hi ha un altre estalvi, que és l'halògen, es consumeix molt abans una bombeta halògena que un LED, ens dura més anys, a més.
5: Senyor Víctor Bellavista, responsable de l'àrea de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres sobre estalvi energètic, molt amable.
24: A vosaltres, moltes gràcies.
5: Va, que de seguida no estalviarem energèticament perquè farem viatges cap a la Xina.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
5: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
6: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
5: Parlem de viatges, parlem d'experiències i sempre viatgem. Viatgem de la mà i la veu. Si no pots viatjar, ella està aquí que ens ho explica. I és, si tanques els ulls i t'imagines que és una d'aquestes propietats magnífiques que té la ràdio, que poder imaginar i tots fas un teatre magnífic que cap decorat de Hollywood podria igualar, doncs arribaràs a viatjar com ell. És el Sergi Parra, Sergio Parra. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Pues estoy vivo.
5: ¿Vivo? Vivo porque no, acabas de llegar de China, como te quieres.
8: Acabo de llegar de China, de vivir muchas experiencias intensas, que no sabía muy bien si iba a sobrevivir a ellas, pero bueno, aquí estoy.
5: Yo te he ido siguiendo por Instagram y confieso que ha habido momentos que he pensado, ¿qué está haciendo este hombre?
8: Me aburro.
5: ¿Qué hace? ¿Para eso se va a China? ¿Qué está haciendo este hombre? Bueno, ¿dónde nos vas a llevar hoy dentro de todo esto?
8: Bueno, os voy a explicar la experiencia que llevé a cabo en China, que es una cosa bastante, iba a decir poco frecuente, aunque ahora poco a poco se está poniendo de moda. De hecho, en redes sociales cada vez hay más ejemplos de personas que van a estos lugares.
5: Sí.
8: No se sabe muy bien si por sadomasoquismo, si por buscar una alegría en la vida.
5: Y no me atrevo a preguntarte cuál es tu motivo.
8: No me atrevo a responderte tampoco. Pero bueno, básicamente consiste en visitar un templo de artes marciales o una escuela de artes marciales,
5: ajá,
8: normalmente perdido en la montaña, y vivir como un alumno más. Inserto en esa microsociedad, porque estás aislado totalmente del mundo, y te hacen, bueno, te pautan la vida para convertirte en un superguerrero. O sea, no hay otra.
5: Perdóname, y voy a hacer igual un paralelismo un poco chusquero, pero como una peli de Bruce Lee, cuando se van a esos templos ahí aislados.
8: O sea, que decías como ir a la mili.
5: Bueno, la mili no estás aislado precisamente. No estás aislado, pero ni en la montaña ahí perdido.
8: Es una mezcla ¿sí? De como ir a la mili. Y estar un poco como Bruce Lee.
5: Vaya, sí. Explícanos, ¿y cómo es esto? En principio, ¿cómo se te pasa por la cabeza? Y segundo, ¿cómo escoges el templo o la escuela de artes marciales?
8: Yo lo vi básicamente en Instagram. Dije, hostia, hay una rusa que le están pegando palos con una vara de madera. Hace catas debajo de una cascada helada. Tiene que llevar a su maestro arrastrándolo con un carro. Subir escaleras de piedra como en la película de Kill Bill, segunda parte.
5: No, esto es entrenamiento Kill Bill total, ¿eh?
8: Exacto. Yo dije, ¿y esto qué es? Fui investigando y descubrí que se estaba poniendo de moda, sobre todo en Rusia y en Francia, lo de ir a China a hacer esta especie de retiros.
5: Sí.
8: De sometimiento físico, mental, destrucción del ego, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, por los loles me voy a apuntar, a ver qué pasa.
5: Muy bien, fantástico, ¿eh?
8: Entonces lo que yo quería...
5: Esa es la actitud.
8: Exacto, es que la vida está para esto, para reírse un poco.
5: Esa es la actitud, parra.
8: Entonces yo quería hacer una cosa bastante exclusiva, o mejor dicho, poco contaminada por lo occidental. Que fuera puro, puro. No quería estar allí rodeado de franceses haciendo ejercicios.
5: Ajá.
8: Quería estar con chinos.
5: Claro.
8: Viviendo su vida de verdad.
5: Correcto.
8: Entonces me puse en contacto con varios lugares hasta que descubrí un lugar que no está tan de moda porque no está sustentado en el Shaolin o artes marciales externas, digamos, que tan pintan tan bien en las películas, sino más orientado al Tai Chi.
5: De acuerdo.
8: Que es algo más de respiración.
5: Sí, algo más de ejercicios esos lentos. Exacto. Que se hacen así, más de concentración.
8: Eso,
5: ¿no?
8: Creía yo, al menos.
5: Ah, ¿no es así?
8: Bueno, lo que me encontré
5: bueno,
8: allí...
5: Bueno, lo que ves en las playas... Te vas a Salou y en la playa ves, sí, a los abuelos haciendo Tai Chi.
8: Sí, voy a hacer un pequeño adelanto. De las 6 horas y media de entrenamiento diario, media hora era Tai Chi. Las otras 6 horas no era suave.
5: Vale, de acuerdo. Estupendo.
8: Entonces, básicamente, me fui hasta allí. Estos son las montañas de Wudang, que está, es una reserva natural protegida por la UNESCO, que está más o menos a unos 300, 400 kilómetros de Pekín. La nada, vamos, yo llegué allí. Si ya en China te miran raro, porque no están acostumbrados a ver occidentales, allí era como, me sentía como Brad Pitt. O sea, yo iba por la calle y todo el mundo me estaba mirando, todo el mundo.
2: Claro, pues hay un occidental aquí que,
8: exacto,
2: que hace.
8: Y nada, la primera prueba es subir las escalones de piedra hasta el monte Pico Dorado, digamos, o el Templo Dorado. Esto es como lo que hacían antiguamente los taoístas.
2: Sí.
8: Para empezar, antes de empezar el entrenamiento, tenían que superar esta prueba.
2: Pero parece muy complicado, ¿no?
8: Bueno, es una escalera.
2: Yo he subido a Montserrat por las escaleras, bueno, que acabé con las rodillas que parecían las de otro.
8: No sé si las conté los escalones.
2: No.
8: Pero en este caso eran 20.000 escalones.
2: Vale, no, es algo... Vale, ya está. No he dicho nada, perdón.
8: Entonces, yo dije, no creo que pueda, porque una vez subí 1.000 escalones en una excursión y casi me fallan las rodillas. Pero bueno, voy a hacer un poco, ni que sea, a un vídeo del principio.
2: Ya, posturé un poco.
8: Y me voy para casa.
2: Sí.
8: Pues al principio me parecía todo tan fácil que, bueno, fui siguiendo y siguiendo y siguiendo. Y al final llegó un momento que dije... Se está poniendo dura la cosa, pero volver me supone más tiempo que seguir adelante. Y además volver a veces es un poco complicado porque hay mucha inclinación de escalera y da un poco de vértigo.
2: De acuerdo.
8: Yo dije, bueno, como no es tan difícil, sigo adelante. Bueno, los últimos... Tardé 6 horas y media en llegar, subiendo escaleras.
2: En llegar e ida.
8: Solo de ida.
2: Y luego la vuelta, claro.
8: La vuelta, afortunadamente, hay un funicular. Lo que pasa es que cierra a las 5:30.
2: Vale.
8: Y yo iba...
2: Ibas tarde.
8: Iba apurado.
2: Bien.
8: Entonces, yo calculaba que iba a llegar, pero las últimas 2 horas fueron una auténtica locura. O sea, tramos de 100 escalones seguidos, muy inclinados, muy altos. Superar esos 100 escalones era gritar. Se me montaba el músculo del... Pero además no podía parar, porque si paraba no cogía el funicular y no podía regresar a casa. Entonces, bueno, lo conseguí, por si no, estaría aquí.
2: O sea, todo lo que veo yo ahora es puro músculo ya.
8: Exacto, ahora yo soy maestro.
2: Ahora ya eres maestro.
8: En solo 3 días que estuve ya...
2: ¿3 días estuviste?
8: Solo estuve 3 días.
2: Pero sí, porque quería solo probar la experiencia.
8: Porque
2: y demás.
8: No sabía si me iba a gustar.
2: Ah, vale.
8: Y bien. Claro, y no me podía escapar de allí. Además.
2: Oye, ¿y esta experiencia es... ¿todo el mundo podía hacerla? ¿Todo el mundo
8: todo
2: que quiera?
8: Todo el mundo. Todo el mundo puede acceder. Esta escuela tiene una página web en francés.
2: Sí.
8: Y otra en chino. Por eso solamente hay franceses, básicamente. Y entonces es todo muy precario, ¿eh? Tienes que escribir un correo, no es... Pero están las tarifas. Es más barato, mira lo que te voy a decir. Es más barato pagarte las clases, el alojamiento y la comida y vivir allí que, vamos, que un cuchitril en cualquier ciudad. Solamente el alquiler. O sea, caray, que si algún día quieres ahorrar e irte de vacaciones...
2: Te vas al monasterio este.
8: Y vienes saludable, además, si sobrevives.
2: Caray. Ostras, qué aventura, ¿no?
8: Es una aventura interesante. Yo creo que es una manera de pasar las vacaciones distintas. No la recomiendo para todo el mundo. Pero es interesante porque el lugar es muy bonito. Nunca he dormido en silencio absoluto. Nunca en mi vida. Ese silencio tan profundo como el que vi en esa montaña. Y luego realmente cada día es una aventura. O sea, hay días que tienes que bajar una escalera enorme con las manos, otro día tienes que aprender a usar una espada, otro día te enseñan caligrafía china, otro día pues te pegan con una madera también, o tienes que romper una tochana, o sea...
2: Madre mía.
8: Estás como una película y...
2: Creo que de las que has traído hasta ahora, estás en propias carnes... Caray, parra, en serio, yo no, si me encantas, pues no me dejas indiferente.
8: Si algún día te aburres de ir a Bali, claro, y esos, claro, sitios, pues...
2: Claro, claro, sí. Yo, si algún día salgo del arco mediterráneo, de eso te aviso, ¿vale?
8: No, pero ahora en serio, creo que es una experiencia interesante.
2: No, no
8: solamente sean 3 o 4 días y no puedes hacer todo el entrenamiento.
2: Y los consigues pasar los 3 o 4 días, porque por como estás diciendo...
8: Claro. Sí que te voy a decir una cosa, comes de manera muy rigurosa, muy espartana, arroz blanco y un poquito de verdura, un poquito de pollo y tal... Yo solamente estuve 3 días y me pareció un infierno comer, cenar y desayunar siempre lo mismo. O sea, me sentía como en una cárcel. Además te daban la bandeja los separadores y tal, como en la cárcel. Pero claro, descubrí que había una vending machine. No muy lejos de allí.
2: Así que...
8: Y por las noches
2: ibas allá para el ratulí.
8: Exacto.
2: Pues Sergio Parra, muchísimas gracias por explicarnos esta experiencia y este nuevo viaje.
8: A vosotros, y si vas, ya me contarás.
2: No voy a ir. O sea, puedes contar que si me pierdo alguna vez d'aquesta vida, si em perdo, no em busqueu en aquest lloc, perquè no hi seré, no em trobaré allà, segur, eh?
5: Bé, després d'aquest viatge, que bé, segurament a algú li agradarà, el tema aquest espartà que acaba d'explicar el Sergio, que és un especialista en aquestes coses. Va, totes les xerrades que hem fet aquest programa les podeu tornar a escoltar i trobar a la web de la casa cope.es, poseu Cope Catalunya, allà trobareu tota la informació, totes les notícies, i a través de les nostres aplicacions, tant per Android com per iOS. Allà trobareu les nostres i, evidentment, les de tota la cadena. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació i l'abraçada del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.
7: Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
9: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
10: Estar informado.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, es el nombre del día. José Luis Rodríguez Zapatero. Desde hoy, el primer presidente del gobierno imputado por corrupción en democracia. Desde hoy, el presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias que utilizaba sus contactos con cargos... con

0: Finalmente, Enrique Riquelme presenta el aval de 187 millones de euros y si la Junta Electoral da el visto bueno a su candidatura, recuerden que el plazo termina el sábado 23. Noticia en el Sevilla, Antonio Cordón no será el director deportivo la próxima temporada en el club hispalense.
1: Gracias, Corrochano. Tenemos en Mediodía COPE un mensaje del Consejo General del Notariado, Mónica Álvarez.
2: El precio real de una vivienda es el del anuncio o el que se firma. Mañana en Mediodía COPE, programa especial desde el Salón Inmobiliario SIMA en Madrid. Hablaremos de transparencia y datos reales del mercado inmobiliario con la presidenta del Consejo General del Notariado. Mañana a partir de la una en Mediodía COPE con el Consejo General del Notariado.
3: Pilar García de la Granja.
4: Mediodía COPE.
3: Estar informado.
1: 2:06 de la tarde, 1:06 en la comunidad canaria. La escena se repite, pero al otro lado de la calle. Hace 11 meses los agentes de la UCO entraron en la sede del Partido Socialista, sí, en la calle Ferraz. Y hoy los policías de la UDEF han registrado el despacho que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene justo enfrente de esa sede.
5: Están saliendo ahora mismo estos agentes de la Policía Nacional.
1: Les hemos visto salir con tres grandes maletas de este despacho, que no es el único registrado en las últimas horas, porque la UDEF también ha entrado en la empresa de las hijas del expresidente del gobierno y en otras dos sociedades. Son imágenes para un día histórico, primero, porque esta es la primera imputación por corrupción de un expresidente del gobierno en democracia y, sobre todo, porque el juez Calama le sitúa como presunto líder de toda una trama de tráfico de influencias.
6: Yo no he cobrado ninguna comisión de plus ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
7: A través de análisis relevante.
6: De difamar.
1: Zapatero siempre negó haber cobrado por hacer de intermediario en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero las sospechas y los indicios han seguido ahí. Plus Ultra llevaba 6 años en pérdidas, tenía 4 rutas y casi la mitad de sus dueños estaban ligados al régimen venezolano. Y en el Consejo de Ministros, en el año 2021, aprobó aquel rescate con 53 millones de euros de todos los españoles. Partiendo de aquello, hoy el juez Calama de la Audiencia Nacional imputa al expresidente Zapatero por 4 presuntos delitos, blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Todo dentro de la causa con la que la Audiencia Nacional está investigando el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
1: Lo más llamativo es que ese rescate sería solo la punta del iceberg, porque el juez habla de una presunta trama que va mucho más allá.
8: Mira, es muy contundente el juez. Efectivamente, tenemos acceso al auto de citación y de registro esta mañana, citación para el 2 de junio del expresidente del gobierno. Él habla directamente de una red organizada, dirigida por el propio expresidente, dedicada al tráfico de influencias, que sustenta en los contactos del propio Rodríguez Zapatero. Esta red, leemos textualmente, habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos los clientes, los terceros, quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados, entre otros clientes Plus Ultra. En esa dinámica encajan las gestiones realizadas y los prácticamente 700.000 euros recibidos en las cuentas de Zapatero y también en sociedades de sus dos hijas, como pago por su intervención, entre otras, para el rescate de esa compañía, previa mediación de su amigo Julio Rodríguez, uno de los, recuerda, detenidos el pasado mes de diciembre por parte de la UDE. El juez subraya cómo en febrero del año 21 los investigados ya estaban celebrando la concesión del rescate a Plus Ultra cuando se aprobó el 9 de marzo. Hasta ahí llegaba su influencia. A Julio Rodríguez lo sitúa la investigación dentro de la gestión de la red, dentro de la gestión. Y ahí en la gestión integra también a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis, a Cristóbal Cano, quien actuaba, dice, como gestor del entorno societario, y por supuesto a Julio. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería, dice el juez, el expresidente y sus dos hijas, sus sociedades. Una trama organizada, liderada por él, palabras textuales, Pilar, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades offshore y adopta estrategias para desvincularse formalmente, es decir, para ocultar. La red se expande dentro y fuera de España. Se apunta a Venezuela y varias sociedades por las que circularía dinero e influencia. Zapatero dio instrucciones para constituir en Dubái una sociedad cuyo plan de ingresos eran 3 millones de euros en 5 años. La sociedad estaba participada por Idelia Consulenza Estratégica, administrada por su amigo Julio. Pues mira, Pilar, esta es justamente la sociedad que firmó con Plus Ultra ese famoso contrato de quedarse con el 1% de rescate de los 53 millones del gobierno a Plus Ultra.
1: Fíjate.
8: Y cantidad similar que luego aparece en cuentas de Zapatero. Todo esto recogido, insisto, en 84 páginas demoledoras. Es el auto del juez.
1: Es Juan Baño, jefe de interior de COPE. Gracias, Juan.
8: Gracias a ti, claro.
1: La última hora es que siguen esos registros, ¿eh?, en cuatro empresas de las que nos hablaba Juan Baño, entre ellas la empresa de las hijas del expresidente del gobierno, que estarían presentes durante ese registro, registros que empezaban al filo de las 10:30 de la mañana, tres empresas y el despacho de Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz. Las posibles derivadas se extienden por todas partes. Se investiga, por ejemplo, la lluvia de contratos públicos con la constructora Aldesa, vinculada a un empresario chino que estuvo en el despacho de Zapatero. También hemos conocido los registros en la oficina de los Amaro Chacón. ¿Estos quiénes son? Bueno, pues una familia venezolana que además está ligada al régimen de Maduro, que también habría pagado presuntas comisiones a cambio de contratos con la petrolera PDVSA y con las minas de oro en Venezuela. Y además hay otra derivada que nos lleva hasta Estados Unidos. Corresponsal de COPE, David Alandete, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
1: Y esa derivada es la que tiene que ver con un empresario llamado Alex Saab, muy cercano a Nicolás Maduro, extraditado hace unos días a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver con todo esto, David?
4: Pues no solo un empresario, Alex Saab, Pilar, es el testaferro de Maduro. Es la persona que le gestionaba, según Estados Unidos y según se investiga, la fortuna a Maduro. La fortuna, según ha alegado la fiscalía, que se fue construyendo con el robo de los recursos de todos los venezolanos, incluido el petróleo. Y ahí está la conexión. Esto es lo realmente importante, porque teniendo en cuenta que Alex Saab pasa a disposición judicial este fin de semana y ayer se le leen los cargos, uno de ellos incluye claramente el desvío de fondos de PDVSA y, ojo, de la ayuda humanitaria. Y hoy en el auto de Zapatero se mencionan esos dos casos. Es decir, que hay un desvío de dinero relacionado, identificado, con el dinero del petróleo y la ayuda alimentaria, las famosas bolsas CLAP. Y lo más importante, Pilar, y eso es lo que Estados Unidos está investigando, una transferencia de Plus Ultra de 500,000, solo una, pudo haber más, que va por Suiza, una cuenta opaca, y después acaba en Estados Unidos. Y claro, eso viene de Plus Ultra, una aerolínea con la que Zapatero está relacionado directamente en este auto de imputación.
1: Madre del amor hermoso. Bueno, pues seguiremos pendientes de todo lo que conozcamos. Como siempre, David Alandete, gracias por habernos acompañado.
4: Gracias a ti.
1: Hasta luego.
4: Hasta luego.
1: Bueno, vamos con las reacciones, porque esto es muy gordo, ¿eh? Es tan grande que es imposible de creérselo. Bueno, pues es. Es por primera vez en la historia un presidente del gobierno de España está siendo imputado, va a tener que presentarse en la Audiencia Nacional el día 2 de junio para declarar y para intentar explicar que él no es el líder de una estructura de tráfico de influencias que se extiende por varios ministerios del gobierno de España y por el extranjero. Vamos con las reacciones, comenzando por Moncloa, Elma Sainz, portavoz del gobierno tras el Consejo de Ministros.
9: ¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? Desde el punto de vista personal, yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha, a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
1: No, esto no es una cuestión de afecto, es una cuestión de dinero. Desde primera hora, gobierno, Partido Socialista y también sus socios repiten la idea de que esta operación puede ser sospechosa. No dicen que sea falsa, pero lo dan a entender. Sandra Senjo, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Pilar. Sí, lo escuchábamos de la ministra portavoz hace un momento, que ha señalado a la oposición, al Partido Popular, además de cuestionar el origen de la denuncia. Elma Saiz ha insistido en el respeto a la justicia, pero ha defendido que el rescate de Plus Ultra contaba con el aval de la justicia europea y sobre todo ha hecho hincapié en la presunción de inocencia de Zapatero. El gobierno, por lo tanto, cierra filas en torno al expresidente. Hace unos instantes el portavoz socialista Patxi López ha ido un paso más allá y dice que no se cree los delitos por lo que le imputan.
11: Pero diré que a mí me cuesta creer, es decir, para ser más claro, no me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido. Al revés, es el único presidente de este país que no tiene ningún ministro imputado, el único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar.
10: Los socios de Sánchez hablan de lawfare. Hemos escuchado varios portavoces de Sumar diciendo que la imputación presenta dudas, pero el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rebajado ya el tono tras el Consejo de Ministros, aunque respaldando, eso sí, las palabras del Masaiz.
12: El caso del señor Zapatero, decirle que es una información que acabamos de conocer. Yo lo único que puedo hacer es remitirme a lo que ya ha dicho la ministra portavoz.
10: Desde la oposición señalan a Sánchez e insisten en que Zapatero no estaría imputado si no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España. Exigen responsabilidades y recuerdan que el rescate de Plus Ultra fue aprobado en Consejo de Ministros.
1: Gracias, Sandra. No olvidemos que todo parte del rescate de Plus Ultra que aprobó el Consejo de Ministros aquel famoso 9 de marzo del año 2021. Pero, por cierto, por responder a Patxi López, miente usted, señor López. Le voy a explicar por qué. Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial en España. ¿Quién fue del gobierno de Rodríguez Zapatero durante el primer gobierno? Manuel Chávez. Manuel Chávez fue imputado y condenado por los seres de Andalucía. Y luego tuvo que venir el Constitucional para anular la sentencia.
3: García de la Granja.
13: Mediodía COPE.
3: Estar informado.
13: Los fines de semana en la radio.
14: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
13: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
14: Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti.
13: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
15: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
16: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
15: Vente a la Mutua y todos contentos.
16: Condiciones en Mutua.es.
17: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
18: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
17: ¿Pero parece tan fácil?
18: Ese es el secreto.
17: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
19: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
20: Carglass cambia, Carglass repara.
21: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
22: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
23: Somos ya 11 millones los socios del club.
24: En Carrefour sigue la fiesta con los precios imbatibles.
25: Sí, como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur, 5 litros a 22,45 euros.
24: Hasta el 21 de mayo.
26: Es hora de contar verdades en la radio.
27: Y tú puedes contarlas con nosotros.
26: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
27: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
26: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
27: Máster universitario en Radio COPE.
26: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
28: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
29: Busca COPE y escríbenos.
3: Pilar García de la Granja.
13: Mediodía COPE.
30: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estàs informat.
31: És un dimarts molt potent informativament. Zapatero, el tiroteig de l'Ejido, però avui a Catalunya i també a Espanya hi ha una imatge que sobresurt. La entrada de Jonathan Andic, esposat i vigilat pels Mossos d'Esquadra al jutjat de Martorell. Sí, esposat, cap got i seriós. La història és tremenda i si la banalitzéssim, però segur que es farà, té tots els ingredients d'una sèrie televisiva i no de ficció. És un dels noms del dia, Jonathan Andic, el fill del creador de Mango, Isaac Andic, i l'única persona que acompanyava el fundador de l'imperi quan va caure mortalment el 14 de desembre del 2024, quan tots dos passejaven per Montserrat, concretament a la zona de les coves del Salnitre, per un pas estret, on únicament podia passar un a un, on no hi havia tanca de protecció. Jonathan estava per davant, així ho va declarar, Isaac per darrere. Jonathan diu que únicament va escoltar com un despreniment de terra i sorra i com el seu pare queia i es precipitava al buit sense ell pogués fer res. Avui, gairebé un any i mig després, Jonathan en declara hores d'ara amb la seva condició d'investigat acompanyat del seu advocat, Cristóbal Martell. A primera hora d'aquest matí, dos Mossos d'Esquadra de paisà l'han detingut a casa seva. L'han traslladat a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Martorell. Li han llegit els seus drets. Li han agafat i li han pres les seves fotografies reglamentàries i li han pres declaració. Ha acabat a les 12 del migdia i pocs minuts després la seva entrada als jutjats de Martorell amb aquesta imatge, exposat. Bon migdia, sóc Sergi Tor i l'empresari sempre ha assegurat que la caiguda del seu pare amb un patrimoni estimat de 8.000 milions d'euros va ser accidental. Però els indicis van provocar sospites i tot l'arxiu de la causa un mes després de la tragèdia, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant. A hores d'ara, com dèiem, està declarant amb dependències judicials. Ha seguit sempre el cas el nostre company Juan Baño. Juan, quines han estat les sospites policials i d'instrucció judicial per mantenir activa la investigació, Juan?
0: No ha sido una sorpresa en el entorno personal y, por supuesto, familiar. Se daba por hecho que esto iba a ocurrir en cualquier momento. Las últimas pesquisas, una ampliación de la autopsia, testificales, indicios derivados de esos análisis forenses, contradicciones en las declaraciones de Jonathan y de este con otros testigos, han llevado a la juez de Martorell a dar este paso. Desde la investigación siempre se ha considerado al hijo de la víctima sospechoso. Todos los indicios, me decían hace ya meses, le señalan. Hoy Jonathan comparece con una causa bajo secreto. De no tener acceso a las pesquisas, la idea era no declarar, según nuestra fuente. Pero veremos por dónde discurre ese ofrecimiento de declaración ante su señoría. La investigación fue archivada en enero del año 25, pero nuevas pesquisas y el trabajo policial llevó a requerirle sus teléfonos en torno a verano, después de prestar una nueva declaración ante los Mossos. Aseguran en su entorno que no había borrado nada de los terminales. Jonathan llamó a la pareja de su padre al poco de producirse la caída del hombre al vacío. Tardó unos minutos, estaba bloqueado, me dicen. Luego avisó a su hermana. Dos días antes fue en bicicleta al mismo lugar al que luego acompañó a su padre. La decisión judicial se produce tras un detallado trabajo policial en el que se ha utilizado un muñeco o un saco simulando la caída de Isaac y donde se habría golpeado con una dinámica de caída u otra, accidental o empujado. Los investigadores sospechan de la segunda hipótesis.
31: Es una investigación compleja policial porque únicamente eran todos dos. No hi havia més persones al lloc dels fets. Fa pocs minuts, els portaveus de la família Andic han defensat la innocència de Jonathan. Han assegurat amb un comunicat que no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment de la seva innocència és absolut i s'han mostrat segurs que el desenvolupament de les diligències així ho demostrarà. La família demana que respecti justament la presumpció d'innocència del fill del fundador de Mango que va morir amb aquesta caiguda a l'edat de 71 anys. Al llarg de la programació de la cadena COPE els mantindrem informats quina és la decisió judicial del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell amb el qual està declarant hores d'ara Jonathan Andic. Ara anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. En quant al temps, aquesta tarda pluges limitades al nord de Barcelona amb comarques de Girona. La resta de temperatures en ascens, màximes de 30 graus a Ponent i 25 amb altres comarques. Temperatures actuals a les capitals catalanes, Barcelona 21 graus, a Tarragona 22, Girona 23 i Lleida 26. Andorra, hores d'ara, 16 graus de temperatura. Recordem que les temperatures van ascens i que el cap de setmana serà molt calorós. Cap al trànsit. El punt de l'actualitat de les últimes hores, Santa Margarida dels Monjos, direcció nord, direcció Barcelona i Girona, un accident ahir la nit, implicats a dos camions que es van incendiar un vehicle, afortunadament sense ferits, però cues de fins a 12 quilòmetres perquè dos sentits de la marxa han estat per la neteja de la via anul·lats després de l'accident d'ahir. Com està a hores d'ara l'actualitat? Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. En general continua la calma en aquesta xarxa viària, però també continuen els problemes importants. Cues molt llargues a l'autopista AP7. Recordem-ho, accident ahir al vespre entre dos camions, com us dèiem, autopista AP7 a Santa Margarida i als Monjos. Encara s'està acabant de reasfaltar la via, per tant, només trobarem un carril obert en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. Això està provocant aturades molt importants. Penseu que aquí sí que parlem de molts problemes i és que hi trobarem uns 15 quilòmetres de retencions entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos abans d'arribar a Vilafranca del Penedès. Per tant, aquests 15 quilòmetres de retencions a AP7 en sentit nord, com us dèiem, perquè només hi ha un carril obert al trànsit. També, com us dèiem, en principi, de moment, a la resta de la xarxa viària, encara parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
31: Doncs augmenta la cua a Santa Margarida i els Monjos i ja són 15 quilòmetres de retencions. Déu-n'hi-do. La neteja de la via després ahir d'un espectacular accident on el millor de tot és miraculosament no va haver-hi cap persona ferida després de que dos camions a causa de la col·lisió incendiessin. Salvador Illa, president de la Generalitat, ja té l'acord i la fotografia que necessitava, que buscava i que ja l'ha trobat. Per cert, en un moment de fragilitat política, amb la gran crisi de la mobilitat d'aquest any a Catalunya, les protestes de professors i metges, l'encariment dels habitatges, per cert, les compravendes s'han ralentitzat al primer trimestre d'aquest any. L'acord de pressupostos amb el sí d'Esquerra Republicana. Demà la comissió bilateral, formada entre el govern central i la Generalitat, validarà les sessions i dijous hi haurà la significació amb els comuns. Divendres, amb un consell extraordinari, el govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos per segona vegada aquest any i s'iniciarà el tràmit parlamentari. L'aprovació a mitjans del mes de juliol. Però el que no sabíem era que els pressupostos de Catalunya depenguessin de les eleccions andaluses. Ha estat votar Andalusia amb la victòria de Moreno i la desfeta de Montero i pacte a Catalunya. I el que tampoc sabíem, que tot depenia del tren orbital, un projecte recuperat de fa 20 anys que connectarà diverses ciutats de l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. Les obres inicialment estaran acabades al 2041, és a dir, d'aquí 15 anys. A més, l'acord incorpora la majoria del Consorci, Generalitat i Ajuntament a la zona franca, que no és un tema menor, i l'impuls d'Hisenda Catalana. Conseqüència política. Illa s'assegura fins al 2028 la estabilitat del govern en solitari de la Generalitat i mentre Esquerra Republicana cada vegada més alineada amb els socialistes. Curiós, ahir al vespre el Consell Nacional d'Esquerra, 4 hores de reunió, va validar l'acord del seu líder Oriol Junqueras amb Salvador Illa. Però va ser un acord que no es va votar. Va ser aprovat a mà alçada o el després de les negociacions i del Parlament. Tirem endavant, no? Endavant. Oriol Junqueras, sí, Junqueras, ha defensat aquest matí la falta de votació al Consell Nacional d'Esquerra.
5: Doncs que estem absolutament a favor de la democràcia i que per això es vota on toca votar-se, que és als congressos i en les conferències nacionals, en els congressos per decidir les ponències estratègiques, les ponències orgàniques i els càrrecs de direcció del partit i en les conferències nacionals per definir o redefinir les línies estratègiques del partit i que és evident que sempre ho hem fet i sempre ho seguirem fent.
31: En canvi, el Consell Nacional no vota un pacte tan important com són els pressupostos. Sí, Oriol Junqueras, el mateix de volem votar sí com sigui i de la manera que sigui. A més, el govern i PSC i Esquerra han pactat 160 milions d'euros per impulsar la rehabilitació d'habitatge, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve i 50 milions per reforçar el català a les xarxes socials en un programa de 3 anys de durada. I els pressupostos de l'acord arriben en un moment delicat, com deien, per Salvador Illa, en mestres, metges i el sector de la infermeria enfadat. Anem per parts. Avui la jornada de vaga territorialitzada dels professors afecta a Maresme i als dos Vallès, Occidental i Oriental. Demà és de 0 a 3 anys. I avui acord de pressupostos i demà reunió clau de la taula sectorial. Interessant aquest matí les paraules d'Alicia Romero, consellera d'Economia, és a dir, qui té la clau de la caixa. Diu que l'acord d'educació amb Comissions i UGT ja va ser bo perquè ha significat 500 milions d'euros en salaris. Ho ha repetit de 3 a 4 vegades en no menys de 20 segons, ara escoltaran. Però ja deixa la porta oberta. Ara que hi ha pressupostos, pot haver-hi una ampliació d'aquest acord.
4: L'acord que vam tancar, un molt bon acord, en l'àmbit educatiu, dels millors acords que hi ha hagut en els darrers temps, ja ens suposa un increment molt important. Són 500 milions d'euros. 500 milions d'euros. Per la part retributiva només. 500 milions. Molts recursos. Què hem hagut d'encaixar en el pressupost? 500 milions. Ho vull repetir perquè ens quedi clar. És una xifra rellevant. I, evidentment, nosaltres sabem que no només en l'àmbit educatiu, sinó que en molts àmbits a vegades s'ha d'obrir el pressupost. El pressupost, insisteixo, és viu i es poden moure coses.
31: Ho ha repetit 4 vegades en 20 segons. 500 milions, ha quedat clar. La consellera d'Economia, Alicia Romero. Però després parle. El pressupost ja es pot obrir. Veurem demà la taula sectorial, clau, i si acaba o no la convocatòria de vagues convocada per 4 sindicats. Ustec, Estec, professors de secundària, Intersindical i la CGT. I demà ja, a banda de la vaga territorialitzada de 0 a 3 anys amb el sector de l'educació, vaga de metges i metgesses. A les 11 del matí, concentració a la plaça de Sant Jaume. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, que és el sindicat convocant de la vaga de demà, no està gens content amb la música de pressupostos. A COPE Catalunya ha assegurat que per ell són fotocòpies i únicament volen actuar a curt termini.
6: La impressió és que estan continuant amb aquesta litúrgia dels pactes vistosos i les promeses a llarg termini, però que saben que això, que tot allò que haurien d'abordar realment ho estan deixant de banda, tot i esperant que no els esclati menys. Digue'm una sola de les mesures que hi ha que realment impacti en el dia a dia o en els conflictes que hi ha sobre la taula. Cap.
31: Lleonard considera que hi ha una desconnexió política amb la realitat i exposa el que està passant als hospitals i a les clíniques de Catalunya.
6: La sensació és que tenim una classe política que està total i absolutament desvinculada de la realitat i que la realitat se'n diu quiròfans, la realitat se'n diu col·lapse sanitari, la realitat se'n diu manca de mans, la realitat es diu gent al carrer i això no ho aborden.
31: I saludem a migdia de COPE Catalunya amb un altre angle d'aquesta visió. Busquem el sector de la infermeria i saludem al secretari general de SATSEA Girona, David Oliver. David, bon migdia.
7: Moltes gràcies, bon migdia.
31: Com reps la notícia de que el govern de la Generalitat ja ha arribat a un acord de pressupostos? És ben cert que s'aprovaran pel tràmit parlamentari a mitjans del mes de juliol. Creus que en aquest cas les demandes de la infermeria catalana tenen hores d'ara ja la receptivitat de que amb pressupostos s'han de complir?
7: Sí, tant de bo. És a dir, és una molt bona notícia que hi hagi pressupost no només per sanitat, no només per infermeria, sinó també per tots els col·lectius doncs, de la funció pública i per tots els treballadors de la Generalitat, i jo crec que per tothom, per la ciutadania també, sobretot, perquè són els que veuran aquests pressupostos en el dia a dia doncs, de les infermeres i dels fisioterapeutes que nosaltres reivindiquem i que estàvem doncs, això en desacord en que no hi hagués pressupostos, perquè el pressupost és el que farà que realment es puguin escoltar les nostres reivindicacions, que són molt necessàries i que s'han anat allargant en el temps perquè no hi havia aquests pressupostos. I finalment doncs, aquest acord és bo, tot i que no tenim els números, tot i que no tenim les partides que tocaran, però si més no, doncs, els pressupostos sembla que estan ben encarrilats i això és una bona notícia.
31: Evidentment és una bona notícia, tot i que s'ha hagut d'esperar que acabessin les eleccions andaluses, això són càlculs polítics a part, però quines ara són les vostres demandes? Perquè ara l'aval del govern de que no hi havia pressupostos ja no servirà per no arribar a un acord.
7: Correcte, això moltes vegades ha servit doncs, per dir sí, us entenem, sí, perfecte el que reclameu, però esclar, no hi ha pressupostos i per tant doncs, hem de prorrogar els que hi han i els diners són els que són. En fi, era l'excusa que hi havia pels polítics per no posar-se les piles amb les reivindicacions que nosaltres com a sindicat SATSI tenim, no? Bé, el primer de tot seria, perquè comentava que no sabem els pressupostos, no sabem els números, serà un finançament just. És a dir, la sanitat històricament sempre s'ha vist com una despesa, no com una inversió. Nosaltres veiem que és una inversió perquè cada euro que es dedica doncs, a sanitat és un euro que repercuteix a la població i que dona molts beneficis. Per tant, el primer seria un finançament just. Amb aquest finançament just es podrien acabar amb les plantilles injustes, insuficients, que són els que realment la ciutadania es mereix. És a dir, el que no pot ser és que hi hagin lleis en el Congrés dels Diputats on es marquin arribar a una mitjana, ja no al tope, d'infermeres per pacients, i això doncs estarà en el Congrés dels Diputats retingut perquè, com diguem, no hi ha pressupost. No? Per tant, aniria molt bé també que les plantilles s'ajustessin a l'estructura i que no se'ns vagi carregant de feina, però amb els mateixos que som, o amb menys gent, perquè hi ha molta gent doncs, que aquestes condicions laborals de ràtios insuficients, no? de tenir massa feina, l'alta temporalitat, els contractes, tot això, la dificultat de conciliar la vida familiar, no cobrir les baixes, tot això està fent un desgast tant físic com mental en els professionals d'infermeria i fisioteràpia.
31: Per cert, David, quan parles d'aquesta mitjana, quina seria la ideal i quina és a hores d'ara?
7: Mira, ara actualment la mitjana és de 9 infermeres per 1.000 habitants, la mitjana és de 6 infermeres per 1.000 habitants. Per tant, aquí el càlcul fet, tant per als col·legis com per al sindicat, s'ha de ser que faltarien unes entre 19 i 20.000 infermeres a Catalunya per arribar a la mitjana europea de 6 infermeres 20.000? Per cada 1.000 ciutadans.
31: 20.000? 20.000, sí. No, és una gran quantitat.
7: I històricament sempre ha estat així.
31: Sí. Un dia en parlarem, però també ja que moltes infermeres i infermers marxen de Catalunya perquè tenen millors condicions econòmiques que no parles d'aquí. És una realitat també, o és una llegenda?
7: No, és una realitat que està constatada perquè són persones i no només són números, sinó que són persones i que es constata, no? Bé, és un desengany que tenen, és a dir, són infermeres que estan molt buscades perquè estan molt ben formades a nivell de teoria i a nivell de pràctica a les universitats catalanes, que això ens costa a tots també uns diners, no? Dels pressupostos també es dedica a la universitat pública i a la privada, doncs, per part d'un esforç per part de les famílies, i això el que no és de rebut és que quan arriben al mercat laboral català, que és on s'haurien de quedar, a les infermeres que estudien aquí, doncs, com veuen les condicions que te comentava de precarietat, de dificultat de conciliar, de moltíssima feina, moltíssima càrrega, tot plegat el que fa és que realment la gent, doncs, saps molt bé també que el jovent, doncs ara el món és molt petit, i agafen i se'n van a països on tenen molt més bones condicions laborals, des de que són fixes des del primer dia fins a uns salaris i unes condicions, doncs, com dèiem, la mitjana europea, que es treballa molt més a gust i molt més seguretat per tothom.
31: Ja no queda excusa. El govern ja no té l'aval que no hi ha pressupostos. Les demandes laborals són damunt de la taula i en aquest cas el sector de la infermeria. David Olivé, secretari general de SATSI a Girona, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
7: Moltes gràcies i bona tarda. I'm in love with the shape of you. We push
31: and pull like a magnet do. Bé, doncs, victòria política és indiscutible de Salvador Illa. Ja tindrem pressupostos a mitjans del mes de juliol, però no tindrà excusa. Tothom anirà, doncs, amb les seves justes demandes perquè hi hagi el compliment del que s'ha promès. I un dels grans problemes que hi ha a hores d'ara, a banda del tren orbital presentat, que per cert, la seva primera partida és la que ja està dins del pla de Rodalies entre Terrassa i Granollers, és la gran crisi de la mobilitat aquella a Catalunya. I compte perquè aquest matí hi ha una nova senyal d'alarma. Un estudi avisa del col·lapse de la xarxa ferroviària de Tarragona quan entri en funcionament el corredor del Mediterrani. Yolanda Bernal, qui ha fet aquest estudi i per què arriba amb aquesta conclusió, Yolanda?
8: Un estudi impulsat per la plataforma Mercaderies per l'Interior avisa del col·lapse que patirà el tram de la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders quan es posi en marxa el corredor mediterrani, probablement el 2027. L'enginyer encarregat d'elaborar l'informe, Efraín Larrea, ha apuntat que el sistema ja es troba en una situació de precol·lapse i de saturació i afirma que quan entri en funcionament el tercer fil hi haurà tensió perquè la prioritat és el pas de passatgers per sobre del de mercaderies. L'enginyer també apunta que les empreses podrien perdre competitivitat i fins i tot marxar de Tarragona perquè no podran arribar les matèries primeres ni traslladar les mercaderies.
9: I aquesta situació la veiem anàloga una miqueta més amunt, a l'alçada de Castellbisbal, on tenim encara més trens perquè conflueixen altres tràfics, i allà la situació de col·lapse, potser no col·lapse, però situació de saturació important, doncs ja s'ha donat. I què ha suposat? Doncs que s'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió.
8: Segons l'informe, el 2023 la línia actual comptava amb 170 trens al dia entre serveis de passatgers i de mercaderies, i es calcula que entre el 3 i el 4% del transport de mercaderies a Tarragona és ferroviari, mentre que adverteix que el 2030, amb el tercer fil obert, podria caure el 10%.
31: Gràcies, Yolanda. Al migdia, COPE, anem cap a publicitat. En després tornem amb dos temes. Primer, dos setmanes i el Papa Lleó XIV està entre nosaltres a Barcelona. I important abans, dins de la celiaquia, després d'una investigació liderada per la Universitat de Barcelona. Els científics han desenvolupat la celiacasa, una molècula creada al laboratori capaç de degradar el gluten a l'estómac abans que aquest arribi al intestí. En parlem a tot seguit després de publicitat.
30: COPE Catalunya i Andorra.
26: Estàs informat.
10: Escuchas Mediodía COPE.
29: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
11: Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
12: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
14: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: Vente a la Mutua y todos contentos.
14: Condiciones en Mutua.es.
22: 90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
15: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
16: No, me ha entrado esto.
17: ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca!
18: La superseguridad de Movistar.

0: tecnología para proteger mejor.
1: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
2: Haz tu verano realidad con Travel Plan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travel Plan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
3: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
6: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
5: Kiwis de Spring.
6: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
5: Todo claro. Todo en un kiwi.
6: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
5: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes.
7: Spring.
8: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
10: 15 dies, dues setmanes i el Papa Lleó XIV estarà aquí a Catalunya. Un treball intens, hores d'ara per culminar tots els detalls d'una visita històrica el 9, 10 i 11 de juny, que culminarà per cert l'últim dia amb la consagració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. A la linterna de l'Església de Cadena COPE, el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, ha valorat el significat de la visita del Sant Pare. Ricard Álvarez, bona tarda.
11: Bona tarda, Sergi.
10: Un Sant Pare que visitarà molts indrets. Com dèiem, abans d'anar a les Canàries estarà la Sagrada Família, que és l'acte institucional juntament amb la missa de Montjuïc més important, però és que visitarà, Ricard, una presó, l'aeroport de Barcelona, l'abadia de Montserrat, i tot té un sentit, no?
11: Sí, l'agenda del Sant Pare a Barcelona i Catalunya incorpora molts actes i tots tenen un sentit. Com ens ha explicat el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, a motiu de l'arribada del Papa, s'instal·larà un sagrari a la capella de l'aeroport i el beneirà el mateix Lleó XIV.
12: La capilla catòlica de l'aeroport és una capilla pequeñita. Desde hace muchos años en esa capilla no hay la presencia del sagrario y hemos pensado que con motivo de esta visita es el momento para que el Papa bendiga el sagrario que va a quedar instalado en la capilla del aeropuerto para darle también esta identidad católica y esta presencia del Señor.
11: Una altra visita important serà la del Santuari de Montserrat, que simbolitza que l'Església és un lloc d'acollida no només per als catòlics, sinó per a qualsevol persona, incloent-hi els que no creuen.
12: Creo que es una visita muy significativa porque Montserrat tiene un valor simbólico muy grande que trasciende también no solamente lo religioso y lo eclesial, ¿no? Lo cultural, y Montserrat es un lugar de acogida para todo el mundo, ¿no? La Madre de Jesús, la Casa de la Madre, la Casa de María, es una casa abierta a todos y allá habrá un encuentro que esperamos. Esperamos que el Papa nos diga unas palabras. Habrá mucha gente, sobre todo gente de las romerías, que esperan al Papa con alegría.
11: Un altre dels punts de visita serà potser un no tan normal o no tan esperat, i és que el Papa Lleó XIV visitarà la presó de Brianzú, que, per cert, aquesta visita es va tancar darrera hora.
12: Y están muy contentos, muy, muy contentos porque sienten que alguien, ¿no? La Iglesia pone el foco sobre ellos, se sienten importantes, se sienten también, ¿no? Acogidos y visitados. Yo creo que sí, que la mayoría, sobre todo los internos que practican su fe, que conforman la comunidad católica de los centros, los dos centros, ¿no? El de mujeres, el de preventivos y el de cumplimiento, están contentos e ilusionados preparando este acto de oración con el Papa.
11: Y aparte de las visitas, parlo también sobre el discurs que farà el Papa Lleó XIV al Congrés, que s'espera que aquest missatge que el Papa ha de dir davant dels polítics sigui, esperem, com un bàlsam que ajudi a calmar la tensió actual.
12: Será, yo creo que un bálsamo en un ambiente a veces tan crispado, ¿no? Como el que vivimos a nivel mundial, yo creo. Sus palabras serán claras, concisas, pero al mismo tiempo yo creo que alumbrarán y muestran, ¿no? La necesidad de un lenguaje, de una vida política al servicio de todos, del bien común y un lenguaje desarmant i desarmado.
11: Bé, ja veus, una visita molt esperada, amb visites a llocs molt emblemàtics i, sobretot, vaja, gran expectació també per la visita que farà a la Sagrada Família, Sergi.
10: Sí, una expectació els 3 dies. S'està notant també amb l'ocupació hotelera de Barcelona, que ja pràcticament frega el 90%, amb centenars de peticions per estar amb tots els que serien aquest recorregut de la Papa Lleó XIV per aquests indrets de Catalunya. Evidentment, la cadena COPE oferirà tota la visita del Papa a Espanya, primer a Madrid, després a Catalunya i posteriorment a les Illes Canàries, amb una programació exhaustiva. Gràcies, Ricard. Bona tarda.
11: Bona tarda.
10: I continuem al migdia a COPE amb una bona notícia, perquè una investigació liderada per la Universitat de Barcelona i el CIS obre una via d'esperança per a les persones celíaques. Els científics han desenvolupat la celiacasa, una molècula creada al laboratori capaç de degradar el gluten a l'estómac abans que arribi a l'intestí i desencadeni la resposta immune pròpia de la malaltia. Yolanda Canales, quan parlem de persones celíaques, a què ens referim?
7: Quan parlem de celiaquia i menjar sense gluten, hem de tenir en compte que no es tracta d'una restricció puntual ni d'una moda alimentària, sinó d'una condició que reorganitza la vida sencera. Qui ho explica és la Míriam Baños, qui va ser diagnosticada ara fa 15 anys, i deixa clar que no es tracta d'un caprici, sinó d'una necessitat mèdica que exigeix constància, adaptació i també una gestió permanent del detall més petit. I és que no es tracta només d'evitar el gluten, sinó d'entendre un ecosistema complet de prevenció. La compra, la cuina, els estris, els restaurants i fins i tot les relacions socials. Tot queda travessat per una exigència constant de vigilància.
9: És un canvi de vida totalment, o sigui, total, és... perquè has de revisar tot el que menges, tot el que tens a casa, on vas, on compres, és on surts, com li expliques a la gent el que et passa. És un canvi absolut i no hi ha més que adaptar-se. Vull dir, és un procés, al principi costa, però t'has d'adaptar perquè és la teva salut la que està en joc.
7: És en el moment del diagnòstic quan es produeix el primer gran gir vital. La Míriam ens ha explicat com, després d'anys de molèsties digestives, que ella va arribar a normalitzar, va arribar la confirmació i amb ella una certesa també contundent. La vida ha de canviar del tot. No hi ha gradacions possibles. A partir d'aquell instant, tot el que entra a casa, tot el que es compra i tot el que es menja passa a estar sotmès a un control exhaustiu. La seva explicació posa paraules a un procés que sovint es viu amb sorpresa inicial i incredulitat. La idea que una dieta sense gluten no és una adaptació parcial, sinó una reorganització completa de la quotidianitat. El canvi no és només alimentari, sinó també mental i logístic.
9: La majoria de coses són sense gluten, per evitar el que deies de contaminació, el contacte encreuat, o sigui, per no tenir dues torradores, doncs només volem tenir una, al final llavors només podem consumir pa sense gluten a casa, perquè no hi hagi problemes, i llavors implica un preu més elevat que si un menges d'una manera, l'altre de l'altra. Òbviament, fora de casa hi menja tot el gluten que vol, no? Però per seguretat, dintre de la cuina, etc., llavors implica molts diners.
7: I aquí, efectivament, apareix un element important, que és el cost. Els productes específics sense gluten, especialment els més bàsics o de qualitat, tenen un preu superior i això impacta directament en l'economia familiar. La cistella de la compra per a celíacs es dispara o és 1.000 euros més cara. Estem parlant d'una quantitat anual. Però també hi ha una altra qüestió a tenir en compte, que és la convivència social. Sortir a menjar fora no és una decisió espontània, sinó un procés de verificació. Cal assegurar-se que el restaurant entén el risc de contaminació i que pot garantir també una preparació segura.
10: I saludem al migdia de COPE Catalunya a Andorra a Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Irene, benvinguda i bon migdia.
13: Hola, bon migdia.
10: Irene, han millorat les coses en els últims anys?
13: Bé, sí que han anat millorant, sobretot si parlem en els últims 20-30 anys hi ha hagut una gran millora, sí.
10: Però ara anem potser al que l'autèntic cavall de batalla, que són les deduccions fiscals amb els aliments. Com veus aquesta demanda i sobretot l'acceptació per part del govern?
13: Sí, aquesta és una lluita que fa molts anys que tenim, que de moment encara no s'està aconseguint i és la principal petició de les persones que tenen celiaquia. I bé, sembla que a poc a poc s'estan fent passos, no? Perquè s'ha aprovat en l'àmbit estatal una proposta de llei que tot contempla una ajuda de 600 euros. El que passa és que està estancada la fase d'esmenes i després en l'àmbit autonòmic també s'ha presentat una proposta de llei també perquè hi ha una ajuda d'uns 200 euros, que també aquesta s'ha d'aprovar encara. Llavors, sembla que fem passos, però encara no estem allà.
10: Seria un global de 800 euros, però m'acabes de parlar que està estancada en la fase d'esmenes. Qui l'està estancant?
13: Sí, no acaba d'avançar, no? Hi ha certs passos en el moment que s'aprova una llei que s'han d'anar fent i llavors els polítics doncs, no acaben de fer els següents passos perquè acabi entrant en vigor, que seria quan realment s'executaria, no? Sí. I llavors doncs, allà estem i des de les associacions anem fent pressió, anem perseguint, anem al darrere perquè realment arribi i no es quedi en res, no? Al final.
10: Clar, que no quedi amb aquell famós silenci administratiu, no? Que les coses s'hi diuen, comencen, però després ja no avancen i queden amb l'oblit.
13: Exacte.
10: Irene, heu rebut, suposo que amb molta satisfacció, la investigació mèdica que parla de que hi ha una molècula capaç de degradar el gluten. La investigació mèdica, al cap i a la fi, sempre és essencial per millorar el nostre estat de vida, sigui, evidentment, amb la intolerància al gluten o en qualsevol altra circumstància. Com heu rebut aquesta investigació, Irene?
13: Bé, al final, totes les investigacions que estiguin vinculades amb la celiaquia, no?, i que s'apropi més aquí pugui haver en un futur algun medicament que puguin prendre i que els hi faci més fàcil el dia a dia positivament, però sí que s'ha de dir que són investigacions que estan en fases molt inicials i que a dia d'avui no hi ha cap tipus de tractament, sinó que l'únic que és la dieta sense gluten i no hi, vull dir, encara de vegades no, sembla com que ja estigui aquí i sigui una realitat i en realitat moltes vegades quan s'anuncia mitjans són coses com molt a fases preliminars dels estudis. Per tant, s'ha de veure com acabarà evolucionant.
10: Irene, hi ha la sensació ara de que més persones tenen la intolerància al gluten. Creieu de que és perquè abans no se sabia i aquestes persones fins i tot en silenci estaven patint les conseqüències o que per causes fins i tot d'algun tipus d'alimentació està augmentant els intolerants al gluten dins de la societat?
13: Sí, sobretot el que s'augmenten són els diagnòstics, no? Que és una malaltia molt infradiagnosticada, també a dia d'avui, i de fet a Catalunya es tarda 7 anys fins a arribar al diagnòstic, que és moltíssim, i es calcula que el 80% de persones no estan diagnosticades, però com que hi ha avenços en la societat, cada cop es diagnostiquen més i per això també ens sentim a parlar més i sembla que hi hagi com més casos, però simplement són que hi ha més diagnòstics.
10: Aquesta és la qüestió positiva, que se sàpigui, sobretot doncs, per saber per què li venen les dolències a una persona i sobretot per tenir el diagnòstic primer per posar-li remei. Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, gràcies per estar aquí a COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
13: Gràcies a vosaltres.
8: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
15: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
16: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
15: Si con las humedades te las tienes que ver.
16: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec.
10: Res, m'he perdut aquí una miqueta de temps. 8 minuts i arriba Joan Batllori amb Esports a Cope i parlarem de lesió i avui d'operació. Joan Batllori, bona tarda.
17: Bona tarda, sí, estem pendents de Fermín, que passa pel quiròfan aquesta tarda per operar-se del 5è metatarsià del peu dret, lesió que l'impedirà participar al Mundial. Al Girona, 4 dies per la final per la permanència contra l'Elx, s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades. A l'Espanyol demà arriba Monchi a Barcelona amb la seva mà dreta Fernando Navarro per començar a prendre decisions de futur. A la Champions femenina aquest dissabte tenim la final a Oslo entre el Barça i l'Olympique de Lió. Irene Paredes encara no s'entrena amb el grup, sí que ho fa amb normalitat Graham Hansen, i en handbol Antonio Rama renova com a tècnic del Granollers fins al 2029.
10: L'interessa predomini el teu programa i jo em quedo com a oient. Fins ara, Joan.
17: Gràcies, Sergi.
10: Arriba a línia COPE a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz a 3 i 5 Esports COPE amb Joan Batllori.
14: El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y organización criminal. La policía está registrando también su despacho y la empresa de sus hijas. El PSOE ha salido de inmediato a pedir prudencia y respeto a la presunción de inocencia. Tienen razón, aunque desde sus filas, en otros casos de mucha menor relevancia política, se han saltado esas directrices. El golpe es durísimo porque afecta al corazón mismo del partido. Zapatero no solo ha sido presidente del gobierno, sino que su alargada figura se ha ido perpetuando, omnipresente, junto a Sánchez. Le acabamos de ver haciendo campaña en el último batacazo electoral en Andalucía. A estas horas ya tenemos toda una corriente de victimización que sostiene el patético argumentario de que hasta los jueces quieren derribar a este gobierno tan supuestamente progresista. Tienen muy difícil argumentar que a Zapatero no le conocían y ahora subrayan su hoja de servicios, olvidando que colocó a nuestro país al borde de la quiebra y de ser intervenido por la Unión Europea. En todo caso, la noticia hoy es que estamos ante la primera imputación en la historia de alguien que ha sido presidente del gobierno de España y que deberá comparecer ante la Audiencia Nacional acusado de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, tráfico de influencias y otros delitos que están siendo ya rastreados también por las fiscalías anticorrupción de otros países como parte de una estructura criminal internacional.
18: Son las 3, las 2 en Canarias.
19: Pilar García Muñiz.
20: La tarde.
19: COPE. Estar informado.
18: José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer expresidente del gobierno de la democracia imputado por corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le ha citado a declarar el próximo 2 de junio como investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos presuntamente cometidos en el marco de la trama Plus Ultra relacionada con el rescate de la aerolínea en el año 2020. El juez sitúa como presunto líder de toda esta trama de tráfico de influencias al expresidente Zapatero. Desde esta mañana, la UDEF, a petición del juez, está haciendo registros en varios puntos de Madrid, entre ellos el despacho del expresidente, situado en la calle Ferrat, donde también se ubica la sede nacional del Partido Socialista. Y allí está nuestro compañero Íñigo Jodra. Íñigo, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Pilar. Hace apenas unos

0: Segur que ara mateix li fa més mal l'ànima que el peu. Aquest dilluns, Luis de la Fuente donarà la llista de convocats de la selecció espanyola. Les seleccions van donant les seves convocatòries i aquesta matinada hem conegut la llista de la pentacampiona Brasil, en la que finalment està Neymar. Està Neymar i no està, com deia el davanter del Chelsea que interessa al Barça, João Pedro. Evidentment està Rafinha, està Vinícius, està Endrick i està Casemiro també. Acaba també de donar la llista a Portugal amb Cristiano, amb João Félix i també amb Cancelo. El Girona, a 4 dies per la final per la permanència contra l'Elx, s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades. Francès és dubte l'eix central de la defensa. L'Espanyol, un cop aconseguit l'objectiu de la salvació, comencen els moviments en clau de futur. Demà arriba Monchi a Barcelona amb la seva mà dreta, Fernando Navarro, per començar a prendre decisions. I estem també en el compte enrere de la final de la Champions femenina. Aquest dissabte a Oslo, Barça Olímpic de Lió. Irene Paredes encara no s'entrena amb el grup, si ho fa amb normalitat Graham Hansen. En bàsquet, Xavi Pascual marxarà del Barça, tot i que Joan Laporta vol mirar de fer un darrer intent per intentar que es quedi, però ha deixat, abans de marxar, tancats 4 reforços interessants pel Barça per la propera temporada, entre ells els de Mike James. El Giro avui, etapa clau, etapa contrarrellotge de 42 quilòmetres. El portuguès Eulàlio li porta 2'24 al gran favorit Jonas Vingegaard. En handbol, Antonio Rama renova com a tècnic del Granollers fins al 2029 i en waterpolo avui pendents del Sabadell-Barcelona que ha de decidir qui acompanya a l'Atlètic Barceloneta en la final pel títol de Lliga. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, Valla Parella, i les preguntes del dia Sportscope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, dels noms que sonen, quin us agradaria més com a relleu de Lewandowski? Esteu votant per Julián Álvarez al 20%. Guanya Harry Kane amb el 50% dels vots. Voteu per Lautaro Martínez al 10% i per João Pedro al 20%. En clau espanyol, què necessita la plantilla de cara a la propera temporada? Creieu que una renovació profunda, la gran majoria, el 89%, que retocs l'11%. I en clau Girona, si no arriba Francesc pel partit de dissabte, qui ha de jugar de central? Voteu per Arnau al 20%, per Blin la majoria al 70%, per Witzel al 10%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia i José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Sportscope.
1: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Busca COPE y escríbenos.
3: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
4: Valorado.
3: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
5: El éxito está asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
7: ¡Vamos! ¡Vamos!
8: Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
9: Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
10: ¿Quién ha marcado?
11: Volkswagen.
12: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: Aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dimarts, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda i ho fem abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
13: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
0: Bé, pendents de que operin a Fermín i de poder llegir el comunicat d'estat operat satisfactòriament, no?
13: Sí, aquesta tarda passa pel quiròfan per operar-se de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret, una lesió de la que el Barça ens informava ahir en un comunicat sense especificar el temps de baixa, però és cert que hem parlat, i per exemple ho fèiem amb Lluís Puig i amb diversos metges i traumatòlegs i ens deien que mínim 2 mesos, mínim 2 mesos abans de tornar a jugar en funció de la fractura. Veurem si el Barça ens dona alguna pista més quan acabi aquesta operació. Un Fermín que, pel que em diuen, està enfonsat.
0: Evidentment, normal.
13: Pensava tenir un paper, un rol important en aquest Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà. De fet, ahir el seu bon amic Lamine Yamal compartia una foto amb el migcampista del Barça amb el missatge de "Lo haremos por ti, mi guerrero". Bé, doncs també mala notícia per Luis de la Fuente, que pensava incloure-ho incloure-la a la llista que donarà dilluns que ve, 25 de maig. Fermín, per aquesta lesió, no podrà estar al Mundial. Veurem quan es recupera i si pot començar la Lliga amb el Barça el mes d'agost.
0: Esperem que sí. Escolta, has preguntat també aquest matí si hi havia fumata sobre el futur de Lewandowski, encara no està decidit on jugarà, no?
13: Estan valorant diferents ofertes que té sobre la taula. La idea de Lewandowski és anar-se'n una o dues temporades i després tornar a Barcelona, on han trobat el lloc on són feliços, tant ell com la seva parella, l'Anna Lewandowski, la seva família. Sobre la taula, ofertes menors d'Itàlia que pràcticament descarta. Chicago Fire ja es va reunir amb els representants de la MLS, els seus agents, fa uns mesos, i té l'Aràbia Saudí. Des de Polònia diuen que és l'opció més plausible, que és l'opció on veuen a Lewandowski a cara a la propera temporada, però des del seu entorn més directe em diuen que encara estan valorant les diferents propostes que té sobre la taula. És un futbolista que, tot i que complirà 38 anys, Joan, té mercat, té propostes, té clubs interessats. Més o menys el promig que garanteix són 30 gols per temporada, així que és normal, però insistim, sembla que el camí que acabarà prenent és a l'Aràbia Saudí, tot i que des del seu entorn ens diuen que encara no hi ha res decidit, que encara no ha pres una decisió definitiva d'on jugarà la temporada que ve.
0: Molt bé, el pla del Barça per substituir-lo, tothom ho sap, és Julián Álvarez. El que passa que ja venim comentant, Helena, que és una operació, no direm impossible, perquè en futbol aquesta paraula per mi està prohibida, però sí molt, molt, molt complicada. I el pla B és João Pedro, que no sé si el pla B ja ha passat fins i tot a ser el pla A, o encara no.
13: Sí, sembla que sí, perquè la veritat és que Julián Álvarez fa mesos que és el gran desig del Barça, però des del club, des de la direcció esportiva, ho veuen com un impossible que l'Atlético el vengui a un rival directe, i a més amb el PSG apretant, pressionant, perquè també voldria intentar fitxar el davanter argentí, que si fa un bon Mundial encara pujarà més el seu preu de sortida. Hansi Flick el que demana és encertar amb el fitxatge d'un nou, un nou golejador, com ell mateix va dir a la sala de premsa després de l'adeu de Robert Lewandowski. I el pla B, perquè evidentment ell i Deco estan treballant en aquest pla B és, com deia, João Pedro, el brasiler del Chelsea, que ahir va patir la decepció de quedar-se sense Mundial. Ancelotti no l'ha convocat perquè té overbooking a la davantera. El seu preu, a priori, semblava més assequible que el de Julián Álvarez, però diuen que és d'Anglaterra, que rondaria els 100 milions d'euros. El davanter té ganes de venir al Barça. Deco ha parlat amb els seus agents, que a més un d'ells és brasiler, però està per veure si amb l'arribada de Xavi Alonso, que ha fitxat per 4 temporades com a mànager del Chelsea, això ho complica una mica més. És un futbolista que, recordem, va arribar al Chelsea la temporada passada procedent del Brighton per 65 milions d'euros i ha estat el millor jugador del Chelsea aquesta temporada i només té 24 anys. Per tant, és un caramelet al mercat.
0: Condis, gràcies.
13: Adéu, bona tarda.
0: Bona tarda. João Pedro, efectivament, no ha entrat a la convocatòria de Brasil pel Mundial. Víctor Navarro, bona tarda.
10: Bona tarda, Joan.
0: Bàsicament perquè ha entrat per aclamació popular, podríem dir, Neymar.
10: Bueno, és que va ser un show impressionant. Aquesta llista de Carlo Ancelotti, deien a Brasil, repassant les televisions, que era l'espectacle més gran que s'ha fet mai per donar una llista. O sigui, era una barbaritat al Museu de Manya de Rio de Janeiro. Va arribar Ancelotti escortat per guàrdies de seguretat, moltíssima gent pendent, un auditori ple. Deien que hi havia molts amics de Neymar dins d'aquest auditori esperant aquesta notícia. Va arribar com una estrella. Mira, Deschamps ho va fer l'anunci de la seva llista per França, la televisió pública francesa, una cosa més a una taula i ja està. Doncs Ancelotti ho va fer així, i clar, João Pedro, que era un dels noms que la gent estava pendent, doncs no hi és. La llista d'atacants: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan, Vinicius. No va nomenar a João Pedro, que és el millor jugador del Chelsea aquesta temporada, segons el Chelsea. El club ho ha anunciat avui a les seves xarxes: 20 gols, 5 assistències, 3 gols a la Champions, ha marcat un hat-trick contra l'Aston Villa fins i tot aquest any, una bona temporada, però no val per anar al Mundial, i ho explica Ancelotti.
11: Obviamente ficamos triste por João Pedro porque por la temporada que él fez en Europa, probablemente merecía estar en esa lista, pero infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido otros jugadores. Lo sentimos mucho para João Pedro, como todos os outros.
10: L'alegria al Brasil, que va Neymar al quart mundial del crack, ell ho celebrava, estava a casa, també estava el seu fill mirant aquest gran anunci, ho celebren i també fins i tot Marcelo, l'exjugador del Madrid, hem vist un vídeo com ho celebrava, així ho va anunciar Carlo Ancelotti.
11: Ahora viene lo bonito. Atacantes. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos.
0: Sí o no, se venia abajo el teatro, eh?
10: I batucades també, o sigui, és una barbaritat. O sigui, la que es va muntar a Brasil amb aquesta convocatòria, hem vist un munt de jugadors, Rio Ferdinand, un munt de jugadors que han celebrat a xarxes aquesta convocatòria de Neymar, que és el Santos. Explicava Ancelotti, li preguntaven, una de les preguntes era, però João Pedro, si ha fet una bona temporada al futbol europeu, en teoria el futbol europeu és més destacat que a Brasil. Doncs Ancelotti, el seleccionador brasiler, explicava els motius de per què ha portat a Neymar.
11: Fizemos a evaluación de Neymar todo o año y vimos que en ese último periodo él jugó con continuidad, que mejoró su condición física y pensamos que él es un jugador importante y va a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25, tienen la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar. Entonces él tiene la misma responsabilidad que tienen los otros. Es un jugador experiente y la verdad es que en algunas posiciones, como posición de golero, hemos privilegiado un poco más la experiencia.
10: Neymar, que va patir una lesió greu a l'octubre de 2023 al genoll, no va anar amb la selecció, tampoc anava amb la selecció brasilera des de l'arribada d'Ancelotti al maig del 2025, doncs ara anirà al Mundial, també hi serà el blaugrana Rafinha, el segon Mundial per ell, i va ser a Qatar el 2022, va jugar 5 partits, va caure als quarts de final contra Croàcia, i ara tindran el grup, aquest grup inicial, la fase de grups del Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Brasil està amb Marroc, Escòcia i Haití.
0: Gràcies, Víctor.
10: Gràcies.
0: Anem del Brasil a Anglaterra, amb el nostre home allà, el Manu Sánchez. Hola, Manu.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Ha sorprendido allí la ausencia de la lista de Brasil de João Pedro? ¿Se le esperaba o qué?
14: Yo creo que sí. Yo creo que es sorprendente dada también la ausencia de grandes delanteros de esta generación de brasileños. Además, ha coincidido que ha sido un poco curioso con que el Chelsea hoy ha anunciado que João Pedro ha sido elegido por los aficionados el mejor futbolista del Chelsea esta temporada, con más del 60% de los votos y por delante de futbolistas como Enzo Fernández y Moisés Caicedo, que son muy importantes en esta institución. Es verdad que la temporada del Chelsea pues no ha sido la mejor, ha sido bastante tétrica y están a punto de quedarse fuera de Europa, pero João Pedro ha marcado 20 goles entre todas las competiciones, ha repartido 9 asistencias, estaba mirando antes datos suyos y es uno de los 6 futbolistas en la historia del club que ha generado más 20 goles o más en su primera temporada, junto a nombres como Eden Hazard, Diego Costa, Hasselbaink, Cesc Fàbregas. Así que, bueno, yo creo que es bastante sorprendente, sobre todo tanto porque la temporada de João Pedro no ha sido mala para ser la primera en el Chelsea y para el nivel actual del Chelsea, y porque tampoco hay una camada de delanteros grandísima en esta Brasil.
0: Como comentas, Manu, ha hecho muy buena temporada en el Chelsea João Pedro. Sabes que es uno de los objetivos del Barça para reforzar la posición de 9. Entiendo que va a ser difícil por eso que Xavi Alonso, que acaba de aterrizar, se quiera desprender de él, ¿no?
14: Sí, porque ahora mismo el Chelsea tiene 3 delanteros en la plantilla: Liam Delap, Mark Yu y João Pedro. João Pedro, con diferencia, es el mejor de ellos. Yu prácticamente no cuenta y yo imagino que saldrá en verano. Ya salió, de hecho, el verano pasado cedido al Sunderland y tuvo que volver por una lesión. Y Liam Delap es un futbolista que no ha demostrado un nivel lo suficientemente bueno como para jugar en este Chelsea. Me parece complicada, sinceramente, una salida de João Pedro en este mercado veraniego, pero es verdad también que no sé cuál va a ser la situación financiera del Chelsea cuando acabe la temporada, porque el Chelsea es un equipo que sabemos que se ha gastado miles de millones desde 2022, que ya ha sido sancionado por la UEFA, y está advertido por la UEFA de que si reinciden en esos problemas económicos de fair play financiero, podría recibir una multa mayor y podría ser sancionado de manera deportiva, excluido de competiciones, sin poder fichar a jugadores, etcétera. No es una situación tampoco nueva para ellos, ya estuvieron un par de ventanas sin poder fichar hace hace años, entonces hay que ver también las necesidades económicas de un equipo que probablemente necesite vender. Lo que pasa es que ahora mismo la posición de delantero, si venden a João Pedro, no van a poder tirar toda una temporada con Lian Delap y Magyu. O sea, vender a João Pedro y fichar a otro delantero me parece una opción complicada, pero como digo, yo creo que todo va a estar también supeditado a cómo cuadren las cuentas de este club, que no lo va a tener nada fácil porque la Champions está imposible.
0: Y si por lo que sea al final deciden vender Romano, supongo que el precio que le pondrían sería altísimo.
14: A ver, si le tienen que vender, va a ser también un poco acuciado por estas circunstancias. Entonces, eso igual permite que puedan rebajar un poco ese precio de 100 millones del que se habla, que parece que es un poco la media, ¿no?, en la Premier League, que cuando hay que vender un futbolista siempre son 80 o 100 millones. Pero como digo, yo creo que dependerá de las urgencias económicas que tenga el Chelsea. También me parece que 100 millones por João Pedro es un precio bastante alto para lo que ha demostrado en la Premier League, en su paso por Watford, Brighton y Chelsea, pero tal y como está el fútbol, pues ya no te sorprende prácticamente nada.
0: Muy bien. Oye, se da por hecho allí que Guardiola se marcha, ¿no?, a final de temporada, Manu.
14: Sí, lo da prácticamente todo el mundo por hecho. Esta semana se debería anunciar y el partido contra el Aston Villa el domingo, ocurra lo que ocurra en la Premier, que se les puede escapar este martes si no ganan al Bournemouth, pero ocurra lo que ocurra en esa Premier, será el partido de despedida de Pep Guardiola, el homenaje al mejor técnico en la historia del Manchester City. Han sido 10 años de continuos éxitos, 20 títulos, ha ganado 6 Premier League. Bueno, obviamente solo Alex Ferguson puede igualarse con él, pero habiendo estado muchos más años, ganando la primera Champions en la historia del club, una decena de títulos más de casi prácticamente 600 partidos ha dirigido en el Manchester City, ha dejado huella a todos los niveles, tanto a nivel de títulos, tanto el estilo de juego que se ha implantado en la Premier League, como también abriendo un poco la puerta a muchos entrenadores españoles que han venido después de él. Y bueno, yo creo que no tardaremos en ver una estatua de Pep Guardiola en las inmediaciones del Etihad Stadium, y también muy atentos a sus próximos pasos. No me extrañaría ni que se tomara un año sabático, ni que decidiera coger alguno de los banquillos que se quedarán libres después de la Copa del Mundo.
0: Bueno, pues veremos qué pasa. Como tú dices, Manu, hoy se puede decidir la Premier. Si el City no le gana al Bournemouth, hoy el Arsenal sería campeón de Liga, 22 años después.
14: Eso es. Si el City no gana, el Arsenal será campeón. Y si el City gana hoy, pues al Arsenal le valdrá con igualar el resultado del City el domingo. Serán campeones después de 22 años, después de la Premier de los Invencibles, el primer título para Arteta. Y bueno, después de 3 subcampeonatos consecutivos del Arsenal, este ya sería un merecido título para ellos.
0: Manu Sánchez, desde Inglaterra, gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
14: Un abrazo, muchas gracias.
0: Chao. 3:24, hem de fer una pausa i després ja espera Oliveros amb la seva càmera.
12: Esports COPE.
15: COPE Catalunya i Andorra.
16: Tu que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
17: Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
18: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
17: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
18: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
17: Citroën. Consulta citroen.es.
16: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
12: La imatge del dia.
19: La imatge del dia. Fermín a l'hospital preparant-se per l'operació, digerint la seva situació 40 hores després que li va passar diumenge al Camp Nou. Fermín, un dels jugadors més en forma i més polivalent del Barça i de la selecció espanyola, per molts titular, per mi també indiscutible, la mitja punta o la posició d'interior, tant al Barça com a la selecció. Fermín s'adapta també a obrir el camp des de l'esquerra i aporta gols i assistències. 13 gols i 17 assistències de gol. Fermín, 23 anys, va estar a l'Eurocopa 2024, però va triomfar als Jocs Olímpics de París de llavors. Els ànims des d'aquí per un jugador admirat amb caràcter, amb talent, amb compromís, amb l'escut i la masia. És jove i té almenys 3 mundials més per poder estar. I repassant jugadors que també tenien opció i han caigut, trobem a gent important com Gnabry, d'Alemanya, Ekitike, de França, Rodrigo, Ter Stegen, Militao, Cardoso, Barrenechea, tot el nostre suport i el carinyo pel Fermín. Tot sortirà bé i a seguir. La vida i el futbol no s'atura als 23 anys.
12: Manolo Oliveros, Esports Cope.
0: Gràcies, Oli, per la imatge. I abans del debat amb la parella, amb l'Emilio i el Tomàs, un apunt del Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
20: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
0: Que li hem sentit la veu a Enrique Riquelme, que, com sabeu, està treballant per presentar-se a les eleccions a la presidència del Madrid.
20: El soci 43.858 del Real Madrid, que el tenim a la capital, ahir participava d'un acte benèfic en benefici de la lluita contra el càncer de mama i manifestava i aclarava que l'aval ja el té, ja té l'aval, ja té els 187 milions d'euros per optar a la presidència i ara està en aquesta fase de contactes i treball a correcuita per mirar d'arribar a temps de presentar una candidatura opositora a Florentino amb cara i ulls. Enrique Riquelme.
21: Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente pues tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
0: No té accent mexicà, aquest senyor.
20: És que és nascut a Alicante. És d'Alicante. Una altra cosa és que quan, aviam, la seu central, la capital dels seus negocis està a Mèxic, està a l'Amèrica Llatina, i potser allà sí que deixen...
0: Seria disparar l'accent.
20: Sí, estamos trabajando en ello, pues sí. Igual sí, tira per aquí, però ahir no tenia gens, no. Res, absolutament res d'accent mexicà. Per cert, hi ha mentideros blancos, diversos mentideros blancos, que diuen que Riquelme presentarà dijous aquest aval a la Liga de Futbol Professional i que si la Liga de Futbol Professional no presenta cap mena de problema, divendres seria el dia de formalitzar la seva candidatura. A l'altra banda del riu Manzanares, Mourinho, tema Mourinho,
0: sí.
20: Si no hi ha eleccions, dimarts vinent, dimarts de la setmana vinent, dia Mourinho. Si hi ha eleccions, evidentment, el tema doncs s'ajornaria i potser s'utilitzaria més com a carta electoral en un teòric debat que no pas com una oficialització de nou tècnic a la banqueta blanca. Recordem, també pendents de la Borsa de Lisboa, perquè si el Benfica diu alguna cosa, doncs evidentment serà el senyal inequívoc de que ja està tot lligat absolutament a Mourinho amb la, de moment, candidatura barra presidència momentània de Florentino Pérez.
0: Molt bé, de seguida ho comentem tot al debat amb la parella Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, de seguida Esports Cope.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
22: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
22: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
0: Obrim el debat a Esports Cope a dos quarts de quatre de la tarda clavades amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
23: Què tal, Joan? Com estamos?
0: Molt bé, i amb el Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
24: Hola, guapos, què tal?
0: Què tal? Ara de seguida parlem de futbol, però abans, Emilio, vaya gran premio de Catalunya accidentado hemos tenido, Ha sido tremendo eso,
23: Tremendo, però además de tremendo, Joan, tenim d'afegir el termín sort. Molta sort.
0: Sort, sí,
23: tothom,
0: sí, sí.
23: Tothom ha tingut una sort tremenda. Primer, perquè l'Àlex es podia haver fet tant de mal, i no només a l'Àlex, també al Pedro Acosta, que de sobte es va quedar sense força, sense motor, sense res. Sí. Amb un puesto anaven a 260. Sí, sí. O sigui, increïble tot. I després és el Johan Zarco, que està molt fotut, O sigui, té un genoll que el té destrossat i bueno, i ara tenen d'estar dos o tres dies com poc per poder operar-lo. Ostres.
0: I ahir Jorge Martín al test, ahir Jorge Martín també per terra en l'ambulància i tal.
23: Bueno, no, Joan, el Jorge Martín s'ha caigut 6 vegades aquest cap de setmana. 6 vegades. O sigui, ahir es va caure als entrenaments. O sigui, perquè hi ha dos o tres gran premis que hi ha un dia més de test i Barcelona era un d'aquests. Bueno, doncs el Jorge es va caure 5 vegades divendres, dissabte, diumenge, i el dilluns es va caure un altre cop. Sí, sí.
0: Ara jo, Tomàs, al·lucino amb aquesta gent. Una mica més i es mata l'Àlex Márquez el diumenge, i ahir estava fent el programa i em diuen, ja ha rebut l'alta hospitalària.
1: No, això són... És un altre personal.
0: Mira, aquest és capaç de tornar en moto cap a casa.
1: Sí, sí, no és capaç de sortir corrent, sí, sí. Jo vaig veure a la tele i encara no estic recuperat.
0: No.
1: Uf. És el que diu l'Emilio, que una sort, la Moreneta, suposo que va ser la seva feina, i va acabar tot, pues, hombre, amb les rompades terrorífiques, però la de la costa també, déu-n'hi-do, no? Sí, sí, no, i sí.
0: Sí, sí.
1: Ara el que tu dius que tornen, o sigui que sí, no. Demà passat diuen, oi, hi ha una moto que hi caps allà i pots anar conduint.
23: Mira, Tomàs, Joan, si serveix, per exemple, d'això que esteu parlant, no? El Marc, sapigueu que fa un any i pic va anar a la clínica Mayo dels Estats Units a fer-se una operació al braç, a l'húmero, un altre cop, la quarta o la quinta operació. I després de 4 hores d'operació el van pujar a l'habitació, ¿vale? I el tio estava, pues, acabava d'arribar a l'habitació i va arribar el doctor que el va operar i li va dir, què tal, com et trobes, Marc? I el tio va estirar el braç, va moure el dedo índice i l'anular i va dir, doctor, no puedo frenar. O sigui, va ser la primera frase que va dir després de 4 hores al quiròfano quan el doctor que el va operar li va preguntar com estava.
0: Sí, sí. No, són tios que estan fets d'una altra pasta. No sé com deu estar Fermín a aquestes hores, Tomàs. Segur que pendents de que l'operin i segur que li fa més mal l'ànima que el peu, eh? Pobre.
1: Sí, clar, ves, això no... És el que parem sempre. Se va perdre el Mundial amb un partit absurd. Bueno, és això, la quantitat de partits que juguen i estan exposats.
0: Sí. És una pena, Emilio, perquè és un futbolista que a més estava en un grandíssim moment de forma i que jo crec que hagués tingut un paper important al Mundial, eh?
23: Bueno, jo el que crec... A veure, Joan, a mi, en sèrio, ja és de les poques vegades que em fa mal al cor amb el tema aquest del Fermín. T'ho dic en sèrio, eh? Perquè em sembla que era un jugador, primer, fantàstic. Segon, em sembla un xaval meravellós. I tercer, pot ser, que això sempre es diu, que tindrà una altra oportunitat, no? Però, clar, però aquest era el seu Mundial, amb la seva gent, que això és molt important. És veritat que aquestes nois iran cresquent, no? Sí. I com vaig sentir fa 2 dies al Quique Setién dient, aquests nanos, quan agafin l'experiència, no els guanyarà ningú. Sí. Li vaig sentir dir, no? Pues, bueno, és aquest moment que mira, i no sé qui parlava l'altre dia, bueno, tothom crec que parlava l'altre dia, de que, bueno, los Oyarzabal, los cubacitos estos que están pensando en el Mundial no meten el pie. Bueno, pues mira, este chaval metió el pie l'altre dia i s'ha quedat sin Mundial, me cago en la mar. ¿Entiendes?
0: Sí, és una pena. Bé, té Tomàs 23 anys, és veritat que té tota la carrera encara per davant, el proper Mundial l'enganxarà amb 27, però vés a saber, 4 anys és molt de temps, sí. és molt de temps.
1: Sí, home, suposo, bueno, que és més gran que ell, ho deu de pensar el Merino, l'Estebao aquest del Chelsea, que era que per cert, al Brasil, l'Ancelotti ha convocat el Neymar.
0: Sí, sí, i Joao Pedro fora, ara ho comentàvem.
1: Sí, i llavors pues, dius, bueno, clar, però que cadascú és el meu. Jo estic amb el mateix. És un calendari terrorífic i en qualsevol moment tens aquesta cosa, no? Tant d'altres, aquest Gnabry del Bayern tampoc hi serà. Si al final resulta que acabarem fent, que és el meu temor de quan parlem tot aquest any, que faràs un equip d'ausentes que podria ser campió del món.
0: Sí, sí.
1: I aquest nano, pues, clar, què has de fer?
0: Sí. Va Neymar, Emilio, no sé si por méritos deportivos, por aclamación popular, o por qué, pero bueno, ahí está, va al Mundial.
23: Ahora voy a decir un disparate que se puede decir hasta a estas horas. Hay que tener muchas pelotas para llevarse Neymar, ¿eh? Y el Ancelotti se las ha tenido. Es decir, tú te metes un polvorín ahí. O sea, te metes a un virguero, te metes a un tío que te puede resolver un partido aún estando mal y teniendo 117 años, ¿me entiendes? Porque este chaval es de esa fauna, ¿vale? Pero te metes un problemón. Ya te lo digo, ¿me entiendes? O sea que, pero bueno, pero claro, es que es Brasil y es Neymar, ¿qué vas a decir? Y entre 25, pues vaya, entre 25 lo meto.
0: Home, la gent allà, Tomàs, han fet una festa, ¿eh? Allà sonava la samba i tal, i estan encantats, ¿eh?
1: Tu, i que a mi em consta que ha hagut pressions de pesos pesados que li han dit a Ancelotti que con los niños no nos llega. Yeah. Vull dir que el Rodrigo no hi és. que també no és que vingui de jugar una temporada extraordinària, precisament, però aquest és baixa. Llavors, el primer que van dir, oi, no estarà per jugar, primer, que el Mundial jo entenc que comença el mes de juliol, el primer és una collonada. Ja. Bueno, 15 dies que... Ara, le dic, escolti, quartos de final con Alemania. Aquell tio, en 25 minuts es pot guanyar un partit. No lo dejes en casa y tráetelo. I ha hagut una pressió de jugadors importants a l'equip, de dir, per tenir-lo en casa, tráetelo a ver què passa.
0: Sí, sí.
1: És no li sobra res, no li sobra a Brasil.
0: És el cas, no sé si li trobeu paral·lelismes, Messi, jo no sé tampoc en quin estat de forma està per la competició de primeríssim nivell, però estarà i acaba de donar la llista a Portugal i evidentment Cristiano Ronaldo, Emilio, sí, també està.
23: Joan, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Messi. Dice, ¿y quién es el segundo mejor jugador del mundo? Dice, Messi lesionado. Yeah. ¿Vale? Sí, o sea, ¿quién es el mejor?
0: Bueno,
23: Messi.
0: Yo quiero ver Messi a qué nivel lesionado. Está, competitivo, quiero verlo. No es lo mismo jugar en Europa que allí, Joan, en Estados Unidos.
23: Joan, olvídate, estará de maravilla, Joan.
1: Pero además, una otra cosa que te digo. Estás hablando de partidos de eliminatoria, que si t'equivoques estàs fora, i que passes a jugar 4, perquè la resta, repeteixo, si juga el papa de Messi també guanya Argentina. Clar,
0: sí, llavors... la primera fase ja n'hi
1: ha partits
0: que seran tremendos.
1: Mi papa de l'il·lusió és internacional, que ponga, venga, el 10 i que juegue tu padre.
0: Curaçao contra Curaçao.
1: Curaçao, clar. Pues llavors quan dius, escolti, anem amb uns vuitens de final, oiga, téngalo sentado. Sí, ja sabem que no jugarà el 90 minuts avui i 90 minuts demà passat, però que et poden resoldre l'eliminatòria, el Cristiano igual. És que la pilota tonta, aquest te la fotrà, un altre delanter de Portugal, ja en parlarem.
0: Sí. Tomàs, hi haurà eleccions al Madrid o no?
1: No hi suposo, però és que clar, jo com aquestes coses, jo penso l'antic, quantes guàrdies i quants actos hem anat por ahí, Emilio, amb el Núñez, l'altre i l'altre, amb penyes, que ja comprenc que les penyes, el moment que es va inaugurar el Canal Plus i els partits a casa, han baixat. Però bueno, anaves allà, t'explicaves, sabies el que pensava un tio, veies els que serien directius, no podies un fart de riure. Ara, clar, aquest senyor Riquelme, qui el coneix?
0: Sí, no, fins fa 4 dies ningú.
1: Clar... I pot ser un tio estupendo, segurament, sí. No? Però el senyor que ha de votar... Jo dic que la història del futbol espanyol només Lorenzo Sanz, en Florentino precisament, i el senyor Urtereche a l'Atlètic Club van perdre les eleccions. I va tenir a la cosa de l'Atlètic, suposo que el PNB va tenir alguna cosa que veure. Per tant, jo guanyar un president al futbol ha passat dues vegades a la vida. No sé, però seria bo un altre que sortís un paio explicant-se, i que, pues mira, jo pues, en comptes del Mourinho pues, portaria el Cesc Fàbregas. Yeah. Sí, home, pues, una mica pues, parlar de projectes i també sí que entenc tota aquesta conya que diu la Florentino del canvi societari. Clar, ara ve el Paris Saint-Germain a fitxar el Julián Álvarez.
0: Bueno,
1: ojo,
0: sembla.
1: Ojo, que llavors a veure si aquí el proper de l'antecento del Madrid o del Barça encara va néixer. Pensats en tot fitxat ja. A lo millor sí que interessa una el que diu el Florentino, però pues, parlem-ne tots d'això, no?
0: Sí. Bueno, estaria bé, Emilio, no? Estaria bé que hi hagués una... Encara que seria curta, però que hi hagués una campanya, no sé.
23: Yo te digo una cosa, Joan. Si este hombre va de pijo, le van a meter un revolcón que no te lo pierdas. ¿Me entiendes? O sea, si va de Hugo Boss, si va de Guay, si va, le van a meter un revolcón de narices. Ahora bien, si se arremanga y en un debate trata de sacar aún más de quicio y más descolocado a Florentino y tal, pues no sé, igual hará algo del partido. Pero pijo pa pijo, le meten una paliza de narices.
0: Estaría bien un debate, ¿eh? Por eso, debate Florentino...
23: Pues eso es lo que digo. No, pero estaría bien un debate, pero arremangado, el Riquelme este, ¿eh?
0: Sí.
23: O sea, vestido de Hugo Boss, no
1: hay. Vamos para arriba.
0: Sí. A veure si ho veiem, a veure. Ho deixem aquí de moment, senyors. Emilio, Tomàs, un plaer com sempre, gràcies, eh?
1: A tu, rei.
0: Una abraçada. Adeu. Seguim.
2: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
4: El Barça... Amb els deures fets, l'Espanyol està salvat i el Girona es juga la vida. Les noies del Barça juguen la final de la Champions. Un altre dia de ràdio i futbol al programa líder de la ràdio esportiva.
2: Tiempo de juego.
4: Aquest dissabte, dia de ràdio i futbol a la COPE amb els números 1.
5: Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín,
4: Albert Díez,
5: José Luis Gil,
6: Quique Iglesias,
4: Edu Badía.
2: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
6: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
7: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
6: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
7: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
8: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: Tres i 42 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Volem saber ara com està el Girona a 4 dies per la final de dissabte davant de l'Elx. Albert Díaz, bona tarda.
9: Què tal, Vallori, com estàs? Bona tarda a tothom.
0: De moment s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades, no?
9: Sí, a 5 dies. Avui queden 4, però com s'ha penjat a les últimes hores, es va penjar ahir dilluns, no queden entrades. Això parla molt de l'interès de l'afició del Girona, també de com el Girona com a club ha posat els preus d'aquestes entrades, perquè pugui fer guanyar, acompanyar l'equip ja en les hores prèvies també en l'arribada a Montilivi, en el que és una autèntica final. O sigui que qui vulgui anar a Montilivi, només a través dels canals per on els socis i aficionats del Girona poden alliberar el seu seient, ho podran fer. Si no, doncs ple. També ha esgotat les entrades l'Elx, aquelles entrades que per obligació de facilitar cada club al club rival en aquell córner on habitualment se situa l'afició, en aquest cas, de l'Elx. És a dir, que és el partit, és el partit de màxim interès. Teníem pocs dubtes que s'esgotarien les entrades, que es penjava el cartell de tot venut, i en el plànol estrictament esportiu, avui hem de parlar, si vols, de dues males notícies. Una és que l'Elx, per mi, recupera el millor jugador que té, que és Aleix Febas, i l'altra és que ara mateix és dubte un jugador que ha estat titular en els dos últims partits a l'Eix de la Defensa, que és Alejandro Francés. Va acabar o no va poder acabar el partit al Metropolitano, problema de genoll, no hi ha lesió, però li hem de posar aquest interrogant. Òbviament, l'evolució marcarà si està disponible pel partit de dissabte. Hi ha marge i és optimista tant Mitchell com el Girona en poder recuperar-lo. Si no, haurà d'improvisar una parella de centrals, però jo crec que seria la més habitual. És a dir, Vitor Reis i Blind, excepte que Blind, que ha estat suplent els dos últims partits, realment no estigui al 100% o entengui per la mobilitat que poden tenir els davanters de l'Elx, que necessita un altre perfil a l'Eix de la Defensa. Ja anirem parlant, a mesura que es vagi apropant el partit, però jo crec, a dia d'avui, que un 11 molt similar al que ha sortit d'inici els últims partits.
0: Molt bé, així està el Girona, a pocs dies ja de jugar-se la vida, la permanència a primera divisió. Busquem ara com ve el dia a l'Espanyol. Quique Iglesias, hola.
24: Hola, Joan Vallori, bona tarda.
0: Que un cop aconseguit l'objectiu de la salvació, ara ja comencem a pensar en clau de futur, eh?
24: Sí, perquè demà torna l'equip a la feina després de dos dies merescudíssims de festa, i demà també arriben a Barcelona Monchi, que ha estat un parell de dies fora, amb els seus col·laboradors que arriben a l'Espanyol, com són doncs Fernando Navarro, l'exjugador del Barça, recordaràs,
0: sí,
24: i Miguel Ángel Gómez, que seran les persones que estaran doncs al seu costat en aquesta nova aventura. Què passa amb Fran Garagarza? Doncs l'Espanyol, segons hem pogut saber, doncs està intentant doncs liquidar el contracte de Fran Garagarza, que està de baixa i que té un any més de contracte. M'expliquen que doncs estarien preparant una oferta del voltant del 70-75% del seu contracte per tal d'arribar a un acord amb ell i doncs que deixi de ser el director esportiu. Veurem què passa amb el seu equip de treball. Feina per Monchi en els propers dies? Doncs primer decidir de manera oficial si Manolo González, aquesta és la nostra informació, sí o no, és l'entrenador de la propera temporada, i a partir d'aquí doncs decisions a prendre. Ja se sap que Cabrera continuarà un any més, ho té per contracte, també Exposito, però clar, Exposito estaria interessant intentar renovar-lo perquè acaba contracte el 2027, al igual que Omar El Hilali, que acaba contracte la propera temporada. Sabem que Romero torna al Villarreal, caldrà fitxar a un extrem esquerre, un lateral esquerre, i al marge doncs no esperis menys de 7 o 8 fitxatges de cara a reforçar la plantilla, ja sigui de Manolo o de qui vingui. En principi hauria de ser Manolo el cap de la banqueta la propera temporada.
0: Molt bé, perfecte, que bé poder estar parlant d'aquestes coses a l'Espanyol de futur. Això vol dir que la feina està feta i hem arribat a l'última jornada amb tranquil·litat. Així està l'Espanyol, ha ara la Champions femenina.

0: Queden 4 dies per la final d'Oslo que han de disputar el Barça i l'Olímpic de Lió. Tenim a l'Edu Badia a la ciutat esportiva Joan Gamper. Hola, Edu, bona tarda.
1: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
0: Que hi ha hagut allà entrenament aquest matí i també Media Day. Hem pogut escoltar protagonistes.
1: Sí, ja me'n surt. Aquest matí, quan hem vist a Irene Paredes al marge del grup per unes molèsties, ja va ser baixar a la final de la Copa de la Reina. Acaba de confirmar fa pocs minuts, perquè ha començat la roda de premsa de Pere Romeu a les 3 de la tarda, que farà treball específic la defensa per tenir-la disponible per la final, com Graham Hansen, la jugadora noruega, ja fa dinàmica de grup, i el dubte passa ara per si serà titular a la final a casa seva, a Oslo, a Noruega, del rival, l'Olímpic de Lió, el rei d'Europa, 8 Champions, té el palmarès, una de les bèsties negres del Barça a Europa. Ha parlat el tècnic Pere Romeu sobre per on passen les opcions del conjunt blaugrana.
2: Equips totalment diferents perquè evidentment tots els entrenadors anem amb una idea, però després qui executa la idea són les futbolistes. Llavors, elles són un equip molt vertical, són un equip amb molta potència física dalt, són un equip amb molta capacitat d'anar i tornada, són un equip físic, és un equip agressiu, etc, etc. Tenen unes virtuts i tenen uns defectes. Nosaltres, igual que nosaltres, tenim unes virtuts i uns defectes. Intentarem fer nosaltres el partit que més ens convingui, el partit que més ens aproximi a dominar el que ens interessa contra l'Olímpic de Lió. Clarament hem de tenir molt poca pèrdua de pilota, clarament hem d'evitar moltíssim les seves transicions ofensives perquè és una de les seves principals armes per fer-nos mal, i haurem de cuidar molt, molt, molt els detalls per fer una gran final.
1: L'altra carpeta que deixa la prèvia de la final a Oslo, el duel a les banquetes entre Pere Romeu i Jonathan Giraldez. Heu parlat de la influència que pot tenir el partit amb dos tècnics de la casa d'aquí de la Masia, dos petits detalls. És el mateix discurs que el de la portera Cata Coll després del que va passar la temporada passada a Lisboa contra l'Arsenal.
3: Ja vam veure que l'any passat va fer mal, no? A part d'aquella final, que bueno, al final posa la millor... creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant tan bon futbol i no la guanya. I òbviament, com va acabar aquell partit, teníem clar que enguany volíem estar a una nova final i guanyar.
4: Sortir de festa durant 2 dies.
3: I clar, hem guanyat la Lliga i la Copa, no ho hem pogut celebrar.
5: Només dos.
3: Claro, sí, dos, perquè hi ha Lliga. No em queda Lliga, eh?
1: Això diu Cata Coll, si el Barça finalment guanya la seva quarta Champions, no li falta raó a la portera.
0: S'haurà de celebrar
1: queden...
0: lo grande, a lo grande.
1: Sí, però no li falta raó, perquè queden dos partits per acabar la Lliga F. El primer, el dimecres 27 de maig, al Johan, a les 7 de la tarda contra la Real Societat, així que si hi ha rua, la rua es farà esperar.
0: Així està el Barça femení a pocs dies per la gran final. Edu, gràcies.
1: Una abraçada, Joan, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Un apunt de més de futbol femení. Per tancar futbol, el Badalona Woman ha renovat Marc Ballester, el tècnic, fins al 2027. L'escoltem.
6: Crec que hem fet les coses molt bé durant un tram ja llarg de la temporada, i ara sí que és cert que aquest últim mes ja està costant acabar d'assolir aquests últims objectius. Soc molt coneixedor del vestuari, però en el dia a dia encara hi ha moltes situacions que segueixo aprenent, evidentment, de les jugadores, del cos tècnic, i crec que m'ajudarà moltíssim per començar ja des de zero, des d'una pretemporada neta, no? El poder començar la temporada amb la meva manera de ser, intentant transmetre el que vull dins de l'equip i dins d'una intencionalitat i una idea de joc que crec que ja s'ha anat veient al llarg d'aquests mesos, però que també li volem donar alguna volta més per l'inici de la temporada vinent.
0: El Badalona Woman, que juga contra el Real Madrid aquest cap de setmana. 10 minuts i les 4, fins aquí al futbol, de seguida bàsquet, de seguida l'Albert Díez ens explica més detalls sobre la moguda Xavi Pasqual.
7: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
8: En la radio.
9: Se complica la cosa a Rodríguez Zapatero, y os leo textual. José Luis Rodríguez Zapatero está citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de
8: blanqueo. Todo pasa en COPE.
10: La Audiencia Nacional acaba de acordar la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra. No hay precedente.
11: Y se convierte así en el primer presidente de la historia de la democracia española en ser imputado.
10: Y están registrando la oficina personal de Zapatero.
12: En ese registro del despacho de Zapatero que se produce en este momento porque ha intervenido la vida.
7: Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
13: ¿Sueñas con sol, playa o una escapada perfecta? Viajes El Corte Inglés y Sol Tour te ofrecen unas vacaciones al Caribe, Cabo Verde, Europa, Islas Españolas, con total tranquilidad. sin gastos de cancelación hasta 30 días antes y con la seguridad de siempre. Aprovecha sus ofertas exclusivas para este verano. Reserva con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y con grandes descuentos para los niños. Reserva tu viaje de Soltour con la garantía de Viajes El Corte Inglés.
4: Vivir en el sitio de tus sueños, disfrutar del nuevo miembro de la familia, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
5: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
8: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
8: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
0: Parlem de bàsquet, Albert, que sí. Ja ens deies ahir que Xavi Pascual deixa el Barça a final de temporada, la decisió està presa, però Joan Laporta està intentant a veure si el pot convèncer, però arriba tard, no?
14: Sí, arriba tard, segons hem pogut saber, perquè efectivament la decisió tant de Xavi Pascual com de l'entorn de Xavi Pascual, que ell volia que el seu entorn reforcés aquesta decisió, està presa. Que hi ha un motiu econòmic per voler deixar el Barça i anar a Dubai? Això és una obvietat. Que hi ha un motiu esportiu molt fort per deixar el Barça i fitxar per Dubai Bàsquet? Evidentment, perquè li han posat en safata que fitxi, aquest concepte que s'ha de posar també entre cometes, a qui vulgui. O sigui que el Barça, com habitualment passa i passa en la secció de bàsquet, arriba tard. El tema és que hi ha una herència també que deixa Xavi Pascual, perquè Xavi Pascual, a diferència de molts entrenadors, estem parlant d'un entrenador campió de l'Eurolliga, un entrenador que coneix molt bé la casa, és un entrenador guanyador i que ja perfilant el projecte de la temporada vinent ha deixat feina feta, i són noms importants. Per exemple, el Barça té tancats a Mike James, base de 35 anys, que és el màxim anotador històric de l'Eurolliga, jugador fins aquesta temporada de Mònaco. Té tancat a Olivier Nkamua, alè pivot finlandès, 26 anys, que ve de jugar al Varese italià, i a dos pivots, Josh Nebo, pivot d'Armani Milan, i Moses Wright, que ha estat un dels tres millors pivots de l'Eurolliga, de moment jugant al Žalgiris. Són jugadors pels quals Pascual ha mogut fitxa i que venen al Barça per Xavi Pascual. O sigui que...
0: Que no es faci enrere algun d'aquests, no?
14: No crec, perquè estan signats i ben signats. No sé si, ho desconec, no he vist el contracte, si hi ha alguna clàusula que pot alliberar, ho dubto en el cas de que Xavi Pascual marxi. Però, òbviament, és un daltabaix, un cop a la línia de flotació del projecte del Barça de bàsquet. Intenta Pascual atendre a tothom, òbviament a Joan Laporta l'atén i l'atendrà, perquè a més tenen molt bona relació. Amb ell va aixecar a París l'any 2010 la segona Eurolliga que té la secció del Futbol Club Barcelona, i voldrà acabar bé la temporada, però vaja, o guanya la Lliga Endesa o el Barça gestionat. No oblidem també que són noms que se'ns escapen i que podrien haver fet més coses. Juan Carlos Navarro, el mànager de la secció, Mario Fernández, el secretari tècnic, poden tancar aquesta tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet.
0: Gràcies, Albert.
14: Que vagi bé.
0: Anem ara amb el ciclisme, Quique, que avui tenim jornada important al Giro d'Itàlia, eh?
15: Sí, perquè és l'etapa 10, comença la segona setmana i és la primera i única contrarrellotge individual que hi ha en aquest recorregut del Giro d'Itàlia. 40 quilòmetres des de Viareggio fins a Massa, 42 quilòmetres per ser més exacte, d'una crono molt plana i molt, molt exigent per especialistes. A partir de dos quarts de quatre es decideix el mallot rosa, perquè el portuguès sorprenent Afonso Eulàlio defensa 2,24 d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. En principi, Vingegaard és un molt bon especialista. Veurem com es desenvolupa aquest portuguès de l'equip Bahrain, si manté avui el mallot o el cedeix definitivament. A partir d'aquí doncs quedarà tota la muntanya, és on Vingegaard doncs ha de mostrar la seva superioritat. Però en principi avui crono per especialistes, per Filippo Ganna i companyia, i a partir de dos quarts de quatre el duel entre Vingegaard i el portuguès.
0: Estarem pendents. Quique, gràcies.
15: Bona tarda.
0: Un parell de coses més. Gil, Anambol, renova Antonio Roma amb el gran Ullés.
16: Fins al 2029, l'aventura va començar la temporada 17-18. Si tanca, si complés tot el contracte, arribaria a les 12 temporades al primer equip ballassà.
17: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant del primer equip del club que ha estat de la meva vida. I per una altra banda, doncs, també la novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts. Tant l'equip com el club com nosaltres com a staff.
16: Robert és on Robert Cuesta signa com a segon entrenador en aquest cas fins al 2028.
0: I acabarem amb un apunt de waterpolo, que Sabadell i Barcelona s'enfronten per una plaça a la final de la Lliga masculina.
16: Una sèrie absolutament boja. Va guanyar el Barcelona a domicili 19-20 després de penals. El segon partit, victòria del Sabadell a domicili 4-8. Avui, a les 8 de la tarda, Can Llong, desempat i partit definitiu en aquesta sèrie. Si guanya l'equip de Quim Colet, passarà a la final el tècnic que ja té anunciat que deixa l'equip a final de temporada.
18: Estem enfocats en aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga, no?
16: Qui passi jugarà la final contra l'Atlètic Barceloneta. En waterpolo femení avui renca una semifinal. A les 9 de la nit, a la piscina del Sant Andreu, la sèrie entre el Sant Andreu i el Terrassa.
0: Hail, superstar!
16: Mucho jajaja, mucho jijiji, mucho bol de palomitas, mirando la capital y tal. Bueno,
0: sí.
16: 19 de mayo, ¿no? Bueno, tal día como hoy, hace 30 años...
19: Amenaces hasta contra els difunts. Cadires, aixecant les cadires, un empleat es nega davant del seu president que no participarà en una junta directiva. Un empleat es nega a reunir-se amb el president per comentar els problemes gravíssims, és motiu de cese.
16: Queridos niños, no que sepáis que todo el mundo tiene ruedas de prensa estrambóticas.
0: No, aquesta és insuperable. La de Núñez és insuperable.
16: Jo vaig dir,
0: 30 anys avui, 30 anys.
16: Avui 30 anys, sí. No, lo digo sobre todo para las nuevas generaciones, y tal, y todo esto. Va, rematem això, Ballori. La selecció d'Albània ha fet fora Silvinho, no continuarà com a tècnic de la selecció d'aquell país. Antonio Cordón tampoc continua com a director esportiu del Sevilla.
0: Entrem al darrer minut d'Esports Cope i marxarem com fem cada dia actualitzant les enquestes que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us estem preguntant avui dels noms que sonen, quin us agradaria més com a relleu de Lewandowski. Guanya ara mateix l'enquesta Harry Kane amb el 46% dels vots. Julián Álvarez 31%, Joao Pedro 15%, Lautaro Martínez 8%. En clau espanyol, què necessita la plantilla de cara a la propera temporada? Creieu que necessita una renovació profunda? El 89%, que necessita només retocs, l'11%. I en clau Girona, si no arriba Francesc per la final de dissabte, qui ha de jugar de central? Guanya Blin amb el 70% dels vots. Per Arnau esteu votant el 20%, per Mitchell el 10% dels que esteu votant. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi bé.
16: 30 anys, pues no llovió una nina.
19: Home, ara comprenc perquè en aquests moments encara no sabem quin equip tindrà el Barcelona.
20: Són les 4 o les 3 en Canàries.
21: Pilar García Muñiz.
22: La tarde.
21: COPE. Estar informado.
20: Por primera vez en nuestra democracia tenemos a un expresidente del gobierno imputado por corrupción. Ojo, que esté imputado no quiere decir que sea culpable de ningún delito. Pero sí es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero va a tener que declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional como investigado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos presuntamente cometidos en el marco de la trama Plus Ultra relacionada con el rescate de la aerolínea en 2020. Según el auto judicial, existirían indicios de una estructura organizada y jerarquizada liderada por Zapatero, cuyo objetivo habría sido influir en decisiones públicas para beneficiar a terceros, principalmente a la aerolínea Plus Ultra, a cambio de contraprestaciones económicas. El juez José Luis Calama cifra en casi 2 millones de euros las comisiones irregulares que Zapatero y personas de su entorno pudieron recibir en el marco de esta supuesta trama. Es sin duda la noticia del día, de la que te vamos a contar enseguida todos los detalles, también las reacciones que se han producido ya. Pero antes quiero hablarte de otro asunto. Y para ello, Héctor, pon un poquito de música.

0: A finales del mes de agosto. Vamos al Giro de Italia porque ha terminado la crono y Jonas Vingegaard no ha podido asaltar el liderato, Alberto Arauz.
1: El portugués Alfonso Eulalio conserva la maglia rosa, eso sí, se queda con solo 25 segundos de ventaja sobre un Jonas Vingegaard que no ha tenido ni mucho menos su mejor día. Y la victoria ha sido para un Filippo Ganna intratable que ha volado a 55 km por hora para llevarse su sexta victoria contra el crono en el Giro de Italia.
0: Y en baloncesto, el Fenerbahce ha anunciado que renueva su licencia con la Euroliga y deja solo al Real Madrid, que es el único club que no ha confirmado todavía su continuidad.
2: Un minuto para tu COPE más cercana.
3: Pilar García Muñiz.
4: La tarde.
5: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
6: Molt bona tarda. Avui predomina l'ambient assolellat o amb pocs núvols a bona part del territori. Després d'un matí amb el pas de núvols als mitjans i alguns intervals de núvols baixos al litoral, amb el pas de les hores han crescut nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també a la serralada prelitoral. I al vessant nord del Pirineu el cel també queda força tapat i algunes nuvolades arriben al terç oest. Durant aquesta tarda s'esperen xàfecs i tempestes aïllades en zones de muntanya de l'interior del quadrant nord-est i del Pirineu. I pel que fa a la temperatura, l'ambient serà més càlid que dies enrere, com podeu comprovar, amb una pujada lleugera de les temperatures. A ponent, les màximes poden superar els 29 graus. De moment a Barcelona, 22, 24 a Girona, 22 també a Tarragona, 28 a Lleida i 20 a Andorra. I pel que fa al trànsit, doncs ara mateix un carril tallat a la B10 per una avaria sentit Nus Llobregat i retencions també a la majoria de les carreteres catalanes. Ara escoltes la tarda de COPE.

0: Son las 7.
1: La linterna.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Aquesta mateixa tarda ha quedat en llibertat Jonathan Andic després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó. Els Mossos d'Esquadra l'havien detingut a primera hora del matí per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango. Ha quedat en llibertat, però la titular del jutjat número 5 de Martorell li ha retirat el passaport i cada setmana haurà de presentar-se al jutjat. Se l'acusa d'un presumpte delicte d'homicidi. Ha entrat emmanillat al jutjat de Martorell i ha sortit unes hores després de declarar, contestant només les preguntes del seu advocat. La veritat és que l'ombra del dubte sempre ha planejat sobre la figura de Jonathan Andic. Els Mossos d'Esquadra sempre han sospitat que alguna cosa no quadrava per les suposades contradiccions en les seves declaracions. És l'única persona que acompanyava el fundador de Mango quan va caure, recordeu, mortalment el desembre del 2024, quan feien una ruta per Montserrat, concretament a la zona de les coves del Salnitre. El fill de l'empresari sempre ha mantingut que la caiguda del seu pare va ser accidental i, de fet, la causa va quedar arxivada en un primer moment com un accident de senderisme. Però, com deia, sempre hi ha hagut la sospita i els Mossos no han deixat d'investigar. I ha seguit el cas el nostre company, Juan Baño.
4: No ha sido una sorpresa en el entorno personal y, por supuesto, familiar. Se daba por hecho que esto iba a ocurrir en cualquier momento. Las últimas pesquisas, una ampliación de la autopsia, testificales, indicios derivados de esos análisis forenses, contradicciones en las declaraciones de Jonathan y de este con otros testigos, han llevado a la juez de Martorell a dar este paso. Desde la investigación siempre se ha considerado al hijo de la víctima sospechoso. Todos los indicios, me decían hace ya meses, le señalan. Hoy Jonathan comparece con una causa bajo secreto. La investigación fue archivada en enero del año 25, pero nuevas pesquisas y el trabajo policial llevó a requerirle sus teléfonos en torno a verano. Después de prestar una nueva declaración ante los Mossos, aseguran en su entorno que no había borrado nada de los terminales. Jonathan llamó a la pareja de su padre al poco de producirse la caída del hombre al vacío. Tardó unos minutos, estaba bloqueado, me dicen. Luego avisó a su hermana. Dos días antes fue en bicicleta al mismo lugar al que luego acompañó a su padre. La decisión judicial se produce tras un detallado trabajo policial en el que se ha utilizado un muñeco o un saco simulando la caída de Isaac y donde se habría golpeado con una dinámica de caída u otra, accidental o empujado. Los investigadores sospechan de la segunda hipótesis.
3: Gràcies, Juan. Doncs veurem com avança aquesta investigació després del gir de guió que ha donat aquest cas. I a Figueres, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva exparella a ganivetades en ple carrer. Això ha passat cap a les 3 d'aquesta tarda a la plaça Tarradellas. La dona, la víctima, tenia 33 anys. L'Ajuntament ha confirmat que el detingut tenia un ordre d'allunyament i que l'havia incomplert un parell de vegades, l'última aquesta mateixa setmana. S'investiga com un presumpte crim masclista i ja van 3 en el que portem d'any a Catalunya. Informació ara de servei.

va passar fa gairebé 4 anys a Cadaqués, una nena que en aquell moment tenia 10 anys va ser atacada per un senglar a la Platja Gran de nit en una zona plena de nens i va patir com a conseqüència d'aquest atac una ferida molt greu a la cama que li ha deixat doncs, una cicatriu encara molt visible i unes seqüeles psicològiques molt importants. En aquell primer moment l'Ajuntament de Cadaqués es va interessar molt per aquest cas, com no podia ser d'una altra manera, però la família denuncia que 4 anys després el consistori no ha donat resposta a les reclamacions que ha presentat aquesta família i s'obre la porta ja doncs, a portar aquest cas als tribunals. Parlem amb l'advocat de la família d'aquesta

0: Tanena, que és el Xavier Coca Verdaguer. Què tal? Bona tarda.
1: Sí, bona tarda. Què tal?
0: A veure, la família denuncia, doncs això, no?, el silenci de l'Ajuntament, reclama una indemnització d'uns 70.000 euros per les seqüeles físiques i psicològiques que li han provocat l'atac d'aquest senglar fa 3 anys. Teniu intenció d'anar als tribunals abans de l'estiu si no hi ha resposta, no?
1: Aquesta, bueno, si realment l'Ajuntament doncs continua sense donar-nos una resposta, evidentment no ens quedarà més remei. Portem ja més que, bueno, pràcticament 4 anys des de que van passar els fets, 2 anys pràcticament, més de 2 anys des de que es va presentar totes les reclamacions quantificant el dany i clar, evidentment no podem seguir esperant. Nosaltres no és que haguem rebut un no de l'Ajuntament, sinó simplement l'Ajuntament porta, bueno, anys dient-nos que ens dirà alguna cosa, que s'ho estan mirant, però clar, ja al final és dir, escolta, teniu tots els elements, teniu tot el material, si realment hi ha una consciència de que algú s'ha fet malament, que evidentment estava clar que alguna cosa s'havia fet malament, en tant en quant que és un problema que es portava denunciant des de feia 2 anys i que es va solucionar en menys de 48 hores després d'aquest sinistre, després d'aquest accident, està clar que a veure, la responsabilitat, almenys així, va semblar que es comunicava des del primer moment per part de l'Ajuntament, però està clar que, bueno, que després, amb el laberint doncs, administratiu, sembla ser que, bueno, que algú s'ha perdut pel camí i no s'està donant una resposta. Aleshores, és una pena, entenem que és una pena. És una pena que haguem d'anar als jutjats per un tema que és clar, que és un tema que és, el menor no té cap culpa, els pares no en tenen cap culpa i que aquí s'ha demostrat que amb una acció determinada de l'administració el problema estava solucionat.
0: Clar, però a què es deu aquest silenci de l'Ajuntament? No sé si teniu alguna explicació, perquè clar, la família encara no ha pogut cobrar cap tipus d'indemnització i esteu, com tu deies, amb una espècie de laberint administratiu que no hi ha manera de sortir d'aquest bucle.
1: Sí, és a dir, inicialment, doncs, o sigui, s'han fet una sèrie de reclamacions per part de l'Ajuntament que va iniciar un expedient molt ràpid, pràcticament als pocs mesos d'haver passat això, quan ningú li va demanar que iniciés cap expedient, entre altres coses, perquè entre el trauma de la nena, que no estava curada i que encara faltava molt de temps, doncs, i que es va dir expressament que no es volia iniciar cap expedient inicialment contra l'Ajuntament, doncs a vegades el que passa és que, bueno, administrativament s'inicien tràmits on l'administrat no vol que s'iniciïn i en aquell cas doncs, es van iniciar, evidentment no es va compareixer, es va arxivar i després, quan tot s'acaba i es planta la reclamació, aleshores es reobre el cas i et diuen, bueno, doncs ara ja et direm alguna cosa. Estem a, això va passar el 2023, més o menys, o sigui, sí, estem a 2026, gairebé 3 anys des de que està d'alguna manera comentat de manera transparent doncs, i s'ha entregat tota la documentació que es necessitava per quantificar el dany i, bueno, i aquí s'ha quedat el tema parat. S'han fet reclamacions, s'han fet escrits, s'ha parlat directament amb l'administració diverses vegades, bueno, amb els funcionaris, amb l'alcaldessa personalment, tret dels primers, de les primeres setmanes, que sí que es va interessar moltíssim per l'estat de la nena, a posteriori, doncs, diguem-ne que el laberint administratiu, no?, entre els funcionaris, entre un i l'altre, es van passant la pilota i aquí no et dona ningú una resposta. No? I nosaltres entenem doncs, que això, que malauradament és una tònica general de totes les administracions, és a dir, que al final la pena de tot això és que... Que, bueno, mira, jo sóc advocat i em dedico a aquestes coses, no? Et podria dir que per mi doncs, això ens dona feina, però la veritat que...
0: Clar, però hi ha famílies, hi ha una nena en aquest cas...
1: Clar, és que això, casos tan flagrants, on hi ha nens petits, on escolta, es podria solucionar això de manera ràpida. Exacte. A més, ja no és que pagui el consistori, tots sabem que hi ha una companyia asseguradora al darrere, que en el fons és a qui nosaltres hem intentat. Abans d'anar a l'Ajuntament se'ls va contactar amb la companyia asseguradora perquè es fessin càrrec de tot això i el problema de l'administratiu és que et diuen que clar, que si l'Ajuntament no autoritza fins que l'Ajuntament no tanca l'expedient, no, aquí no es pot fer res, no? I entre l'uno per l'altre la casa sin barrer, no?
0: Exacte.
1: I aquí aquesta és la meva desgràcia, no? De que, ostres, al final tots tenim una responsabilitat a les nostres vides, a la nostra feina, i sincerament, la responsabilitat dels polítics que estan enfront, sobretot de consistoris o d'administracions tan properes al ciutadà, la veritat és una pena que dirimeixin la responsabilitat, que ho digui un jutge, no? Clar. La veritat és que és una pena, és una pena, vull dir, la família, doncs a veure, la veritat que tampoc esperàvem tant que hi hagués tant rebombori una altra vegada amb això, ho estan patint, són del poble, i ara mateix doncs estan nerviosos, i el pitjor és la petita, no? La petita que tenia 10 anys, efectivament, quan van passar aquests fets, farà 14 anys ara, no crec que ja els té, però em refereixo que ara és una adolescent, sí, preocupada per la seva imatge, una imatge que no cicatriu, per molt que les fotos doncs no em pensi, és una cicatriu, és una cicatriu, no, però és una cicatriu amb una nena, amb un adolescent, que està preocupada perquè se li arregli. Arreglar això encara no es pot arreglar, potser fins d'aquí que tingui 18 anys, fins que el creixement no s'aturi, això no es pot arreglar. I això costarà un dineral, no? Aleshores, a veure, el centre del tema no volíem que fos els diners, però al final, vull dir, amb aquests diners també la família ja no és només per compensar, vull dir, tot el dany psicològic que aquesta nena té i el perjudici físic que té, sinó que també per intentar solucionar i aminorar aquesta gran cicatriu que porta, no?
0: Exacte, i si no hi ha més remei i el cas arriba als tribunals, teniu confiança de que es farà justícia?
1: Bueno, aquest és el problema, que mai saps. El problema d'anar a un contenciós administratiu, el problema dels jutjats és que, primer, els advocats mai ho podem garantir, el laberint de responsabilitats en aquí doncs, es pot extendre molt, i, evidentment, els advocats són especialistes a vegades en complicar les coses, no? I donar-li voltes. Hi ha a vegades qüestions o fets que poden semblar molt simples, doncs els podem arribar a complicar molt. Aleshores, aquí, això seria una pena. Nosaltres confiem en això, vull dir, el tema, entenem que hi ha una responsabilitat clara en aquest cas de l'Ajuntament, que s'hauria de respondre, que la companyia hauria de respondre, i que ja està. Vull dir, ja està, el problema més o menys s'ha solucionat, vull dir, ja no hi ha més senglars passejant-se per la platja a Cadaqués. Aleshores, doncs, a veure, vull dir, no, el que no podem acceptar, una mica sí que d'entrada havíem vist que alguna notícia que es deia a nivell defensiu, és que la gent dona menjar als senglars, escolti, miri, si no li podem aquí culpabilitzar a l'administrat, al ciutadà, de l'existència d'uns animals perillosos, uns animals salvatges, que, bueno, per sort, per desgràcia, el cinema doncs els ha aquí com desnaturalitzat la seva essència salvatge, i evidentment si fos un puma que s'està passejant per Cadaqués segurament en menys de mitja hora ja estaria hasta la Guàrdia Nacional aquí intentant treure aquest animal, no? Però clar, pensem en la pel·lícula, amb les pel·lícules de Disney, i clar, pensem que un senglar que no és perillós. Doncs mira, aquest senglar gairebé acaba amb la vida d'aquesta nena, gairebé acaba amb la vida d'una altra criatura, perquè anava a embestir una criatura encara més petita, que llavors tenia 6 anys, i la nena s'hi va interposar pel mig, vull dir que... I nada, i aquí estem.
0: Molt bé, Xavier, doncs estarem molt, molt pendents de com es resol aquest cas, si l'Ajuntament respon, no?, a les peticions de la família o el cas arriba als tribunals. En qualsevol cas, vaja, l'important és que algú assumeixi la responsabilitat, perquè, com tu deies, el succés ja és prou greu, però podria haver estat pitjor, eh? Xavier Coca Verdaguer, advocat de la família, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones.
5: Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos.
6: Pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto.
7: Kevin Costner, Robert Duvall.
8: Este pueblo es una vergüenza.
9: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
10: El pueblo sabe que va a haber pelea.
11: Tendrían que hacerse un favor y huir ahora, que aún están a tiempo.
7: Open Range. El sábado a las 7:15 de la tarde, en 13.
12: nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
13: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: Hazte mutuero.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: El próximo miércoles, en Mediodía Cope, nos mudamos al Salón Inmobiliario Sima en Madrid. Hablaremos de vivienda con datos reales, precios, compra y alquiler. Y además, la presidenta del Consejo General del Notariado nos dará las claves para decidir con seguridad. Recuerda, el próximo miércoles en Mediodía Cope.

0: Us ho estem explicant avui a la Linterna. Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat formalment al Palau de la Generalitat l'acord de pressupostos per aquest 2026. I si no hi ha sorpreses, seran els primers de Salvador Illa, que ara necessita, això sí, el vistiplau dels comuns perquè els pressupostos siguin una realitat. Marc Puerto, bona tarda.
1: Bona tarda. L'acord amb els republicans, recordem que inclou la línia orbital de Rodalies, majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, o un pla de barris de 400 milions per municipis petits o 160 milions per impulsar la rehabilitació d'habitatge. Demà dimecres hi ha convocada la Comissió Bilateral Estat Generalitzat a Madrid per donar llum verda a aquest acord i garantir el seu compliment, perquè algunes qüestions depenen del finançament de l'Estat. Alicia Romero, consellera d'Economia, diu que Esquerra és un partit molt exigent i assegura que el document pactat inclou propostes en àmbits molt diversos.
2: Esquerra és un partit exigent i en aquest sentit doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació amb un document que, com vostès han vist, té moltíssimes propostes en àmbits molt diversos, és a l'àmbit més de la cohesió social, territorial, l'autogovern, i per tant aquí doncs, hem tingut diferents grups de treball que ens han portat propostes i que finalment doncs, s'han pogut incorporar en aquest acord de pressupostos. Sempre diem des del govern que negociar és cedir.
1: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, defensa que Catalunya està davant d'una nova oportunitat per obtenir la recaptació de l'IRPF a través de la tramitació al Congrés després de tancar l'acord de pressupostos amb el govern.
3: El que és evident és que estem davant d'una nova oportunitat i que aquesta nova oportunitat, com sempre hem dit, la millor manera de tramitar-la és en el model de finançament, per dues vies possibles. Una, que s'inclogui en la proposta de llei del model de finançament. Dos, que si no hi ha un acord amb el govern espanyol per incloure-ho directament en el redactat de la llei del model de finançament, que nosaltres ho inclourem en les esmenes que presentarem en aquesta tramitació.
1: D'aquesta manera, Junqueras treu pit de l'acord de pressupostos segellat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i tots els compromisos que inclou. I els docents, per la seva banda, han tornat avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern, i avui, demà dimecres, està convocada la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació per donar resposta a la situació de neguit de la comunitat educativa. La nova trobada d'educació amb els sindicats arriba després de la reunió de dijous passat, que va acabar sense acord. Educació ha posat sobre la taula una proposta que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment salarial inclòs al pacte signat amb UGT i Comissions Obreres, millorar també alguns complements salarials i 2.400 efectius més al proper curs. La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà en la mesa sectorial permetrà reconduir l'actual situació d'atenció que està repercutint sobre centres educatius, però també claustres, famílies i alumnes.
4: Som conscients del moment complex que viu l'educació catalana, sabem que hi ha preocupació, que hi ha cansament acumulat, que hi ha també professionals que durant molts anys no han sentit que les seves condicions laborals fossin ateses, i no podem i no ignorem aquesta realitat. La voluntat del govern és seguir afrontant-la amb responsabilitat, amb honestedat i amb diàleg. I desitgem poder reconduir aquesta situació de tensió.
1: De moment, alguns dels sindicats majoritaris ja diuen que la proposta és insuficient, per tant, veurem què passa demà en aquesta reunió sectorial d'educació. Però també demà dimecres hi ha nova vaga de metges a Catalunya. Ja portem 11 jornades aturada des del mes d'octubre, però encara no s'ha avançat, diuen des de Metges de Catalunya, en les millores laborals que reclama el col·lectiu. Les reivindicacions continuen sent les mateixes. Equiparar la jornada laboral amb la resta de professionals, acabar amb les guàrdies de 24 hores, més plantilles i un conveni específic pel col·lectiu mèdic. Si el sistema funciona, diuen els sindicats, és perquè els metges assumeixen una sobrecàrrega de feina que és insostenible. Arrere a COPE Catalunya, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, s'ha queixat d'una classe política que mira cap a un altre costat.
5: La sensació és que tenim una classe política que està total i absolutament desvinculada de la realitat, i que la realitat se'n diu quiròfans, la realitat se'n diu col·lapse sanitari, la realitat se'n diu manca de mans, la realitat es diu gent al carrer, i això no ho aborden.
1: Demà, per tant, vaga de metges, que podria alterar algunes de les visites que hi ha programades, i a les 11 del matí, concentració a la plaça Sant Jaume.
0: Molt bé, gràcies, Marc. Doncs gràcies. Fins demà, que vagi bé. Bona tarda. Informació esportiva amb el Quique Iglesias. Quique, què tal?
6: Bona tarda. I amb la Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda, quin plaer.
0: Igualment. Per on vols que comencem?
6: Mira, per l'operació de Pedri, que ara doncs deu estar al llit de l'hospital sent operat del quinto meta, que es diu en castellà, del peu dret, es perdrà al Mundial. Com va la cosa? Víctor Navarro, bona tarda.
7: Una operació que ja s'ha produït. Bona tarda, Quique i Yolanda. A les 6 de la tarda, Barcelona supera Fermín López, aquesta fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Un temps de baixa, més o menys, diuen els experts, d'uns 2 mesos. Segur, tornaria cap al 15 de juliol. Evidentment, sense el Mundial estava enfonsat Fermín López perquè anava a ser titular després de la seva gran temporada. 13 gols, 17 assistències, va guanyar l'Euro del 2024, venia dels Jocs Olímpics del 2024, on també va aconseguir l'or. I després d'aquesta operació doncs ja tornaria directament cap a les proves mèdiques que es faran de pretemporada a Can Barça i abans de l'estada a Anglaterra, que començarà entre el 25 i 27 de juliol fins a la primera setmana d'agost. O sigui, sí que estaria per la pretemporada si és de 2 mesos. Si fos de 3, doncs arribaria just per l'inici de Lliga. Pendents del comunicat mèdic estem Quique i Yolanda, i el que sí sabem és que Fermín López al Barça li ha donat permís perquè la primera part de la recuperació la farà al Campillo, a casa seva amb la seva família.
6: Sí senyor, res com a casa. Gràcies Navarro. I el que sí que estarà al Mundial és João Cancelo, que ha entrat a la llista de Roberto Martínez a la selecció de Portugal. Estem tots pendents del que passi dissabte a les 9 de la nit a Montilivi. Girona Elx, si el Girona guanya, salva. Si el Girona no guanya, no se salva. I espero que Montilivi s'ompli de gom a gom. La crònica és la de l'Albert Díaz. Albert, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Està tot venut de cara al dissabte. Les últimes hores s'han esgotat les entrades a Montilivi. Això vol dir que hi haurà ple a l'estadi del Girona per una final que ha de permetre al conjunt català seguir a primera. En el plànol estrictament esportiu, Alejandro Francés, que ha jugat els dos últims partits com a central titular, és dubte. En cas de no jugar, s'haurà de buscar parella per Vitor Reis.
6: Sí, gràcies, Albert, que serà dissabte, evidentment, la veu de la cadena COPE en aquest programa especial de Tiempo de Juego per saber qui acompanya a l'Oviedo a segona divisió. En definitiva, esperem que el Girona jugui el seu millor partit contra l'Elx. El dissabte, a 6:45 de la tarda, a Oslo hi serà l'Eduard Badia perquè juga el Barça contra l'Olympique Lyonnais, una altra final de la Champions en el futbol femení. Avui ha parlat en el Media Day l'entrenador Pere Romeu.
9: Crec que estem en un bon moment, crec que estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc, crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes. Però si em preguntes, prefereixo 1000 vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
6: Les paraules de Pere Romeu. Marc Ballester continua fins al 2027 com a entrenador del Badalona Women. Sara Monforte també ho fa a la banqueta de l'Espanyol. Dos darreres per acabar el ciclisme. Nova victòria de l'Espluguenca. Paula Blasi, que ha guanyat la Clàssica de Durango després de fer-se amb la Volta a Espanya fa uns dies. L'haureu de fer alcaldessa, eh? Esplugues,
0: sí,
6: a Sant Feliu,
0: parlem.
6: I la notícia trista del dia és, sens dubte, Carlos Alcaraz, que no només no pot jugar a la Roland Garros, sinó que ha hagut de renunciar a jugar Wimbledon, perquè té una lesió al canell que a poc es va fent molt important. Demà dia fort a Can Barça, perquè marxen tots a Port Aventura, a gaudir de Port Aventura.
0: Quina sort.
6: Els tanquen Port Aventura, no hi ha cues a Port Aventura. Ostres. Com anem tu i jo, no
0: serà el mateix.
6: No serà el mateix. I per la nit sopen tots a Castelldefels per celebrar el títol de Lliga i de Copa. L'Espanyol torna a la feina. Sentirem les paraules d'un futbolista de l'Espanyol a la sintonia d'Esports Cope.
0: Molt bé, doncs més esports d'aquí a 30 minuts a la cadena Cope. Gràcies,
6: sí,
0: Quique.
6: Bona tarda.
0: Molt bé. Fins demà. I ens acostem a les 8. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ja sabeu que la informació continua com cada dia a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà dimecres. Que vagi molt bé. Fins demà.